0: 107.9 FM.
1: Ràdio Sant Joan. Una cançó, una emoció.
2: Sintonitza-la.

0: 107.9 FM.
1: Ràdio Sant Joan. Una cançó, una emoció.
2: Sintonitza-la.

0: al ritme del cap de setmana.
1: Ràdio Sant Joan, 107.9 FM.

makes you wanna grab and

Embarrats, del 12 al 18 d'octubre de 1920 a Sant Joan de Vilatorrada. Dimecres, 14 d'octubre, des de les 6 de la tarda fins a 7:45 de la tarda, a la Fàbrica Borés, projecció del documental Memòria Popular de Sant Joan de Vilatorrada. I a les 8 del vespre, a la Fàbrica Borés, maridatge de música, talers i formatges. Un itinerari musical dins dels espais més especials de la fàbrica i un tast guiat de formatges a càrrec de l'Ei Soler, de la Lactitud. Embarrats. Organitza Associació Embarrats, Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, amb el suport de Diputació de Barcelona, Xarxa de Municipis i Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura. Ràdio Sant Joan, a la Fira d'Embarrats 2026. Uniu-vos a l'equip. Fer ràdio amb nosaltres. Formació inicial i gratuïta. Assessorament i material a la vostra disposició. Participa individualment o en grup. Contacta a través del mail radio@santjoanvilatorrada.cat, a l'Instagram @radio-sant-joan o al telèfon 93 876 7175. Preguntar per Josep Garcia. Ràdio Sant Joan, l'emissora de la fira i de tot l'any.

0: Ràdio Sant Joan, 107.9 FM.
1: Sintonitza-la!
2: Music, music, music.
3: Les millors estones a la 107.9 de la FM.
4: Una cançó, una emoció.

Ràdio Sant Joan. Una cançó, una emoció. See you.

La xarxa Sant Joan de Vilatorrada presenta el diumenge 11 d'octubre a les 12 del migdia a Cal Gallifa les titelles d'en Patufet de Galiot Teatre. Entrada petit 6 euros, adults 7 euros. En Patufet de Galiot Teatre. Organitza Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada amb el suport de Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona. Homes i dones del Catre. Embarrats, del 12 al 18 d'octubre de 1920, a Sant Joan de Vilatorrada. Dijous 15 d'octubre, des de les 6 de la tarda fins a 7:45 del vespre, a la Fàbrica Borés, projecció del documental Memòria Popular de Sant Joan de Vilatorrada. I a 6:45 de la tarda, contes a la sala infantil Alba Sallarès, de la biblioteca. Màgia a la fàbrica, a càrrec de Coruixa Teatre. A 9:15 del vespre a la fàbrica Borés, sopar de diumenge d'embarrats a la fàbrica. Un autèntic sopar de diumenge d'una família humil, però aquell dia han decidit fer festa de debò. Embarrats. Organitza Associació Embarrats, Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, amb el suport de Diputació de Barcelona, Xarxa de Municipis i Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura. Embarrats, del 12 al 18 d'octubre de 1920, a Sant Joan de Vilatorrada. Dissabte, 17 d'octubre, durant tot el dia, xarop de canya. Un passeig per la fira amb bon ambient i música. Itinerant, a partir de les 10 del matí al carrer Major, setena trobada de puntaires. A les 11 del matí a la plaça de l'Església, repic de campanes i traca de festa. La tradició ens diu que per començar bé una festa es necessita un repic de campanes i una bona traca. Al carrer del Riu i voltants de Cal Gallifa, obertura del mercat d'artesans de comerç local i entitats. Gaudiu de parades d'artesans i dels oficis de 1920 i del teixit comercial i entitats de Sant Joan de Vilatorrada. Al pati de la ludoteca, obertura del casino del Progrés Vilatorrense. Les vilatocades us recomanen el xampany de pobre i cervesa d'embarrats. Al carrer Vilaseca, davant de Cal Gallifa, carro de contes. Passeu, passeu, i deixeu-vos enllaornar amb les paraules, els colors, les olors i els misteris. A càrrec de Diana Carbelis Pladevall. Embarrats. Organitza Associació Embarrats, Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, amb el suport de Diputació de Barcelona, Xarxa de Municipis i Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura. Trobada de brocanters i col·leccionistes a Sant Martí de Torroella, a l'esplanada de Cal Pinsà. Ens trobareu el tercer diumenge de cada mes. Us esperem. Organitza l'Associació de Veïns de Sant Martí de Torroella i Associació de Brocanters i Col·leccionistes del Cardener.

de 3 a 6 de la tarda, Trilogy Rock. Et portem el més destacat de l'actualitat musical. Novetats, entrevistes, monogràfics, cròniques de concert. Tot el que t'interessa en el món de la música, cada setmana a la 107.9 de la FM, a Ràdio Sant Joan.

0: ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
1: Fem dissabte.
0: I descobrir les novetats de la setmana. Tot combinat amb els grans clàssics. Fem dissabte.
1: Genís Martínez.
2: Dissabtes, a les 11 del matí, a Ràdio Sant Joan.
0: Fem dissabte, on neixen els èxits.
1: Fem dissabte.

signed for a chance just to touch your hand or a moment.

0: Ràdio Sant Joan. Són les 8.
1: L'informació arriba al 107.9 de la FM. Ràdio Sant Joan en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Milers de manifestants a favor del decret de l'habitatge digne, 3.000 segons l'Ajuntament de Barcelona i 15.000 segons el sindicat de llogateres, han omplert aquest passat vespre la plaça Universitat, convocats per diversos sindicats d'habitatge arran de la mort de Mari Carmen Abascal a Madrid dimecres passat i per impulsar la vaga general de l'11 de novembre. Abans de començar, han fet un minut de silenci davant la Universitat de Barcelona amb les llanternes dels mòbils enceses. Una gran pancarta amb el lema vaga general, això tot just comença, i els dibuixos de dues flames han encapçalat la protesta al costat d'una altra que deia el negoci de l'habitatge mata. La manifestació ha anat pel carrer Pelai, plaça Catalunya, Fontanella i via Laietana. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar.
2: Aquestes primeres hores del dissabte l'ambient és fred a l'alta muntanya, amb valors que no passen dels 4 a 5 graus. A l'interior de Catalunya tenim valors entre els 5 a 10 graus i a tota la línia de la costa tenim valors entre els 10 a 15 graus. Amb un matí de dissabte que tornarà a ser tranquil, amb el pas, això sí, de molts núvols alts i prims que ens deixaran aquest cel més blanquinós, a la tarda aquests núvols tendiran a marxar quedant un cel molt més net a núvols. Sí que és cert que la zona del Pirineu, sobretot més occidental, esperem el creixement de nuvolades, però que no ens deixaran precipitacions. Amb les temperatures al migdia, que seran una miqueta més altes respecte a les d'ahir divendres, sobretot a l'interior de les comarques de l'Alt Empordà, del Baix Empordà i també del Camp de Tarragona, on aquests valors s'acostaran als 25 graus.
1: I en successos, el jurat ha declarat l'acusat del crim masclista de Girona culpable d'assassinat, com diem, agressió sexual i robatori violent. El veredicte per unanimitat ha declarat provat que la nit del 26 de juliol del 2023 Antoni Montpar va esperar que la víctima tornés de treballar amagat al replà de casa seva i quan entrava a casa la va abordar per l'esquena i la va deixar inconscient amb una clau d'arts marcials. Les acusacions demanen presó permanent revisable i 13 anys més. I en mobilitat, amb motiu d'aquesta operació sortida del pont del 12 d'octubre fins a les 9 de la nit d'ahir divendres, dia 9, ja van sortir de l'àrea metropolitana de Barcelona un total de 280.000 vehicles, un 49% de la previsió total, que es xifra, segons el Servei Català de Trànsit, en uns 570.000. I en els esports, en futbol, en l'inici de la jornada de Lliga, i l'Espanyol va deixar escapar la victòria al camp del Màlaga després d'encaixar l'empat a 1. Al temps afegit, Brian Zaragoza havia avançat l'equip de Manolo González al minut 13 de la primera meitat. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Ràdio Sant Joan,

0: Embarrats, del 12 al 18 d'octubre de 1920 a Sant Joan de Vilatorrada. Dilluns 12 d'octubre a les 7 de la tarda a la Fàbrica Borés estrena el documental Memòria Popular de Sant Joan de Vilatorrada, reportatge d'entrevistes a persones que fan viva la seva memòria personal i lliurament del reconeixement Sereno de l'any. És el reconeixement a la tasca que han portat aquest últim any, destacant el treball a favor dels altres, fomentant els valors del respecte, la història, la tolerància, la diversitat i la inclusió a Sant Joan de Vilatorrada i Sant Martí de Torroella. Embarrats. Organitza Associació Embarrats, Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, amb el suport de Diputació de Barcelona, Xarxa de Municipis i Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura. Embarrats, del 12 al 18 d'octubre de 1920 a Sant Joan de Vilatorrada. Divendres 16 d'octubre, a partir de 6:45 de la tarda, al pati de la ludoteca Casino del Progrés Vilatorrense. Les vilatocades ofereixen un joc per descansar amb un bon refrigeri. De 6:45 de la tarda i fins a les 10 de la nit, soroll a les fàbriques per una visita especial. Tots els racons de les fàbriques es tenyeixen d'una especial aureola d'il·lusions, confusions i comentaris sobre una possible visita del rei d'Alfons XIII dins d'una suggestiva trama amb un final inesperat. Inici al pati de la xemeneia de Cal Gallipa. De 7:45 del vespre i fins a les 11 de la nit, al pati de la ludoteca, al racó del golafre. La fira obre gana i com a bon i bona golafre ve de gust un generós entrepà de botifarra, com el que la verbena prepara. Embarrats. Organitza Associació Embarrats, Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, amb el suport de Diputació de Barcelona, Xarxa de Municipis i Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura. Embarrats, del 12 al 18 d'octubre de 1920 a Sant Joan de Vilatorrada. Dissabte, 17 d'octubre, a les 11 del matí i a les 5 de la tarda, a la plaça Major, tall de fusta. Creativitat en família. Us proposem un espai familiar compartit de creació i experimentació treballant la fusta. Un espai que us convida a petits i a grans a imaginar, construir i explorar. A càrrec d'instal·lacions lúdiques Àlex Rigol. A 11:45 del migdia, itinerant Rum Rum, Trasto Cars, una cursa esbojarrada on tu pots acabar sent protagonista. Trampes, velocitat, rialla, solidaritat, kick-up, a càrrec de Chip-Chap. A 12:45 del migdia, a la plaça de l'Església, Vall d'Esbar, amb el grup 2.0 de l'Esbar Manresà. A 2:45 del migdia, Cal Gallipa, Cabrada de Sant Sebastià. Dinar popular de Cal Gallipa, amanida, arròs de muntanya i postres. De 6:45 de la tarda i fins a les 10 de la nit, al pati de la xemeneia, soroll a les fàbriques per una visita especial. Tots els racons de les fàbriques es tenyeixen d'una especial aureola d'il·lusions, confusions i comentaris sobre una possible visita del rei Alfons XIII, dins una suggestiva trama amb un final inesperat. Places limitades. A 7:45 del vespre i fins a les 11 de la nit al pati de la ludoteca, al racó del golafre. La fira obre gana i com a bon i bona golafre ve de gust un generós entrepà de botifarra com el que la verbena prepara. Embarrats. Organitza Associació Embarrats, Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, amb el suport de Diputació de Barcelona, Xarxa de Municipis i Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura. Compra casa, fes poble, Sant Joan de Vilatorrada.
1: Mantens el treball local i fas poble.
0: Gaudeixes de productes artesans de qualitat.
1: Som propers i estalvies temps i combustible.
0: Et coneixem i reps un tracte personalitzat.
1: Ajudes a fer una comunitat més sostenible.
0: Compra, comparteix, riu i disfruta.
1: Sant Joan Comerç.
0: Associació de Botiguers i Comerciants de Sant Joan de Vilatorrada.
2: Ep, atenció! Si vols passar una estona esbojarradament divertida amb els teus amics, companys de feina, de l'equip, amb qui tu vulguis, vine al Paintball. 2 hores d'emoció assegurada, en plena natura, en camps de bosc, Paintball Berguedà, a Vilada, a 40 minuts de Manresa. Vine a cremar adrenalina i a passar una estona inoblidable. Tot el material inclòs. Informa't al telèfon 629 84 54 40 o a paintballbarcelona.cat.
3: Expert Joanola Fotomatón compleix 86 anys donant servei i solucions als nostres clients. Fotografia, fotos, carnet, electrodomèstics, aire condicionat, sistemes de seguretat per la llar i empresa. I també servei d'antenes, llauneria, instal·lacions d'aigua, gas, calefacció, osmosis. Contacteu-nos i us oferirem solucions a les vostres necessitats. Expert Joanola Fotomatón, reconeguda com a botiga emblemàtica a la Festa del Comerç i tot gràcies a la vostra confiança. I com ja sabeu, faci fred o calor, som la vostra solució. Des de fa 86 anys, al carrer Carrió de Manresa.
4: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Sant Joan els dissabtes de 7 a 9 del vespre i els diumenges al matí d'11 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes de 19 a 21 hores i diumenges d'11 a 13 hores a Ràdio Sant Joan, 107.9 FM.
6: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
7: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
8: Hola, soy Luis López
9: y este fin de semana te espero en Next Level, el radio show dance en España.

0: Ràdio Sant Joan, 107.9 FM.
1: Sintonitza-la.
2: Music.
3: Les millors estones a la 107.9 de la FM.
4: Buenos días.
5: Una cançó, una emoció.

0: Ràdio Sant Joan. Són les 9.
1: L'informació arriba al 107.9 de la FM. Ràdio Sant Joan en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Milers de manifestants a favor del dret a l'habitatge digne, 3.000 segons l'Ajuntament de Barcelona i 15.000 segons el sindicat de llogateres, han omplert aquest divendres al vespre la plaça Universitat, convocats per diversos sindicats d'habitatge arran de la mort de Mari Carmen Abascal a Madrid dimecres passat i per impulsar la vaga general de l'11 de novembre. Abans de començar, es va fer un minut de silenci davant de la Universitat de Barcelona amb les llanternes dels mòbils enceses i una gran pancarta també el lema vaga general. Això tot just comença i els dibuixos de dues flames van encapçalar la protesta al costat d'una altra que deia "El negoci de l'habitatge mata". I en successos, el jurat ha declarat l'acusat del crim masclista de Girona culpable d'agressió sexual, assassinat i robatori violent. El veredicte per unanimitat ha declarat provat que la nit del 26 de juliol del 2023 Antoni Montpar va esperar que la víctima tornés de treballar amagat al replà de casa seva i quan entrava a casa la va abordar per l'esquena i la va deixar inconscient amb una clau d'arts marcials. Les acusacions demanen presó permanent revisable i 13 anys més. I en cultura, l'antiga presó de Tarragona acull avui la primera edició de Enfilades. Es tracta d'un festival d'arts vives centrat en les artistes i creadores vinculades al camp de Tarragona. Des de Tarragona Ràdio ens ho explica Laura Casas.
2: Durant tot el dia, el festival reunirà diferents propostes de teatre, performance, dansa, música i poesia visual, així com una trobada participativa d'artistes i agents culturals del territori. En concret, a la tarda, a partir de les 4, hi haurà un taller de poesia visual amb Òscar Balanyà, la preestrena de Quan siguis gran i jo sigui velleta, una proposta artística de la companyia La Portera o la performance Auca, de Blanca Sant Miguel i Pau Serramià. Martí Colom és una de les persones impulsores del Festival Enfilades.
3: El festival neix de la proposta de voler entrar i establir vincles amb les artistes del Camp de Tarragona i fer una mica de xarxa i comunitat, i també ha acabat xocant, també, per una altra banda, el que representa l'antiga presó.
2: La major part de les activitats són d'accés lliure fins completar l'aforament.
1: I un apunt, mobilitat, segons la darrera dada donada i la nit pel Servei Català de Trànsit, ja haurien sortit gairebé la meitat dels 570.000 vehicles previstos que ho haurien de fer durant aquesta festivitat, aquest pont del 12 d'octubre. I en els esports, l'Espanyol deixa escapar la victòria al camp del Màlaga després d'encaixar l'empat a un al temps afegit. Brian Zaragoza havia avançat l'equip de Manolo González al minut 13 de la primera meitat. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Ràdio Sant Joan,

Embarrats, del 12 al 18 d'octubre de 1920 a Sant Joan de Vilatorrada. Dimarts, 13 d'octubre, des de les 6 fins a 7:45 de la tarda a la Fàbrica Borés, projecció del documental Memòria Popular de Sant Joan de Vilatorrada. I a les 8 del vespre a la Fàbrica Borés, maridatge de patrimoni i gastronomia. A càrrec de la sommelier Anna Castillo Poza, del restaurant Riquis. Embarrats. Organitza Associació Embarrats, Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, amb el suport de Diputació de Barcelona, Xarxa de Municipis i Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura. Arriba el moment de decidir quines propostes dels pressupostos participatius de Sant Joan de Vilatorrada volem tirar endavant. Ens trobem en la fase de votacions. Des del 22 de setembre fins al 18 d'octubre pots votar les propostes que més t'agradin. A través del web de l'Ajuntament, presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Biblioteca Cal Gallifa. La teva opinió importa. Participa i ajuda a decidir el futur del municipi. Pressupostos participatius de Sant Joan de Vilatorrada. Imagina, participa, decideix.

0: ¿Por qué comprar en el pequeño comercio?
1: Porque estamos cerca.
0: Porque colaboramos en actividades del pueblo.
1: Porque somos vecinos.
0: Porque damos un trato personalizado.
1: Porque damos vida al pueblo.
0: Porque no es más caro que en grandes superficies.
1: Compra, comparte, ríe y disfruta.
0: Sant Joan Comerç, Associació de Botiguers i Comerciants de Sant Joan de Vilatorrada.
2: Tales Ferreteria. Posem a la vostra disposició una àmplia gamma de productes i solucions amb material de llauneria, calefacció, ferreteria, eines, electricitat i subministraments per la llar i la indústria. El nostre compromís és oferir servei professional, assessorament especialitzat i productes de qualitat per particulars i professionals, adaptant-nos a cada necessitat. Us convidem a visitar-nos a l'Avinguda Montserrat 72 de Sant Joan de Vilatorrada, on sereu rebuts pel nostre equip especialitzat. Consulteu i feu les vostres comandes amb tot el nostre catàleg de productes a www.tales.cat. Tales Ferreteria. Experiència, confiança i solucions tècniques al servei dels nostres clients.
3: Atenció! Si vols passar una estona esbojarradament divertida amb els teus amics, companys de feina, de l'equip, amb qui tu vulguis, vine al Paintball. Dues hores d'emoció assegurada, en plena natura, en camps de bosc, Paintball Berguedà, a Vilada, a 40 minuts de Manresa. Vine a cremar adrenalina i a passar una estona inoblidable. Tot el material inclòs. Informa't al telèfon 629 84 54 40 o a paintballbarcelona.cat.
4: Ara, la farmàcia de l'Avinguda Montserrat número 11 de Sant Joan de Vilatorrada és la farmàcia Terrasson. Mateixes persones, amb diferent estil. Volem ser la teva farmàcia de confiança.
5: Expert Joanola Fotomatón compleix 86 anys donant servei i solucions als nostres clients. Fotografia, fotos, carnet, electrodomèstics, aire condicionat, sistemes de seguretat per la llar i empresa. I també servei d'antenes, llauneria, instal·lacions d'aigua, gas, calefacció, osmosis. Contacteu-nos i us oferirem solucions a les vostres necessitats. Expert Joanola Fotomatón, reconeguda com a botiga emblemàtica a la Festa del Comerç i tot gràcies a la vostra confiança. I com ja sabeu, faci fred o calor, som la vostra solució. Des de fa 86 anys, al carrer Carrió de Manresa.
6: A Ràdio Sant Joan
7: hi ha vegades que escoltes veus.
8: Així ens hem arrencat el programa número 125.
9: Molt bona nit i benvinguts al...
10: Hola, hola, què tal, què va fer?
11: Continuem estant al teu costat.
12: Bona tarda, benvinguts.
11: Content d'estar una setmana més amb vosaltres.
6: No és casualitat. Els Matins, Ràdio Vilatorrat, Max Rock, Tardes Latina, Trilogy Rock, Canal 2, 08250, Sala de Ball, Fem Dissabte, Cocodril Club, Eurodance, totes les músiques del món, Enganxados,
7: i la millor música ininterrompuda,
6: Jordi Casas House,
7: Next Level, Perdent els Peus,
6: Beat 45, Rock and Classics,
7: Somnis,
6: Hit Parade,
7: After War,
6: Romantic Moment,
7: Positive Music,
6: El Baúl de los Recuerdos,
7: Sardana,
6: una temporada carregada de continguts i amb una nova imatge sonora.
13: Hola.
14: Bueno, pues ahí estamos nosotros. Continuem estant al teu costat.
15: Nosaltres estem aquí per gaudir de la millor música.
16: Content d'estar una setmana més amb vosaltres.
17: Doncs sí, estàs a Trilogy Rock.
18: Hola, Fevi, com estàs?
19: Bona tarda, Elena.
20: Que no té por de res.
6: Ràdio Sant Joan, temporada 2026-2027.
18: Això és Ràdio Sant Joan.
20: Un programa cachondo.
18: Oh, hey. Hey.

0: Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic.
1: Dissabtes, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Joan.
0: VIP 45, els èxits i novetats del passat, amb Josep Lloret.

0: Ràdio Sant Joan. Són les 10.
1: L'informació arriba al 107.9 de la FM. Ràdio Sant Joan en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. Donald Trump ha anunciat a la seva xarxa social un acord amb Rússia per rebre immediatament més de 300.000 tones de gasoil per abastir els mercats nord-americà i mundial. Segons el president nord-americà, l'acord que autoritza les operacions amb dièsel rus fins a abril del 2027 és fruit d'una conversa amb Vladimir Putin, que ja ha confirmat que està preparat per iniciar el subministrament. Moscou també s'hauria compromès a ampliar les quantitats durant les setmanes vinents. Segons ha detallat el mandatari de la Casa Blanca, Rússia proveirà 500.000 de tones durant el mes de novembre i 1 milió més immediatament després. Trump, a més, assegura que l'acord farà baixar els preus dels carburants disparats per la guerra a l'Iran i a l'Orient Mitjà. I aquí a casa nostra, milers de manifestants a favor del dret a l'habitatge digne, 3.000 segons l'Ajuntament de Barcelona i 15.000 segons el sindicat de llogateres, han omplert aquest passat vespre a la plaça Universitat, convocats per diversos sindicats d'habitatge arran de la mort de Mari Carmen Abascal a Madrid dimecres passat, i per impulsar també la vaga general convocada per l'11 de novembre. Abans de començar es va fer un minut de silenci davant de la Universitat de Barcelona, una gran pancarta amb el lema "Vaga general, això tot just comença", i els dibuixos de dues flames van encapçalar la protesta al costat d'una altra que deia "el negoci de l'habitatge mata". I referent a la convocatòria d'eleccions generals del proper 29 de novembre, Esquerra i EH Bildu han anunciat avui que reeditaran la seva coalició, en aquest cas al Senat, de cara a aquestes eleccions generals. Repetint la fórmula del 2023, els dos partits aposten per l'acumulació de forces com una eina per defensar, segons diuen, els drets nacionals de Catalunya i Euskal Herria, ampliar els drets socials i combatre el bloc reaccionari. Les bases de les dues formacions sobiranistes ratifiquen en aquesta proposta durant els pròxims dies. I en successos, el jurat ha declarat l'acusat del crim masclista de Girona culpable d'un assassinat, agressió sexual i robatori violent. El veredicte, per unanimitat, ha declarat provat que la nit del 26 de juliol de 2023, Antoni Montpar va esperar que la víctima tornés de treballar amagat al replà de casa seva, i quan entrava a casa la va abordar per l'esquena i la va deixar inconscient amb una clau d'arts marcials. Les acusacions demanen presó permanent revisable i 13 anys més. I segons la darrera dada del Servei Català de Trànsit, en motiu d'aquesta operació sortida per la festivitat del proper dilluns 12 d'octubre, ja han abandonat l'àrea metropolitana de Barcelona fins ahir a les 9 de la nit gairebé la meitat dels 570.000 vehicles que està previst que ho facin també durant la jornada d'avui. I en els esports, l'Espanyol deixa escapar la victòria al camp del Màlaga després d'encaixar l'empat a un al temps afegit. Brian Zaragoza havia avançat l'equip de Manolo González a la primera meitat. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Ràdio Sant Joan,

0: de 3 a 6 de la tarda, Tirudos i Rock. Et portem el més destacat de l'actualitat musical. Novetats, entrevistes, monogràfics, cròniques de concerts, tot el que t'interessa del món de la música, cada setmana a la 107.9 de l'FM a Ràdio Sant Joan.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Sant Joan els dissabtes de 7 a 9 del vespre i els diumenges al matí d'11 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes de 19 a 21 hores i diumenges d'11 a 13 hores a Ràdio Sant Joan, 107.9 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: el baúl de los recuerdos.
1: Ràdio Sant Joan. Són les 11.
2: L'informació arriba al 107.9 de la FM. Ràdio Sant Joan en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. Donald Trump ha anunciat a la seva xarxa social un acord amb Rússia per rebre immediatament més de 300.000 tones de gasoil per abastir els mercats nord-americà i mundial. Segons el president nord-americà, l'acord que autoritza les operacions amb dièsel rus fins a l'abril del 2027 és fruit d'una conversa amb Vladimir Putin, que ja ha confirmat que està preparat per iniciar el subministrament. Moscou també s'hauria compromès a ampliar les quantitats durant les setmanes vinents. Segons ha detallat el mandatari de la Casa Blanca, Rússia proveirà mig milió de tones durant el mes de novembre i un milió de tones immediatament després. Trump assegura que l'acord farà baixar els preus dels carburants disparats per la guerra a l'Iran i a l'Orient Mitjà. I Esquerra Republicana i EH Bildu han anunciat que reeditaran la seva coalició al Senat de cara a les eleccions generals del 29 de novembre. Repetint la fórmula del 2023, els dos partits aposten per l'acumulació de forces com una eina per defensar els drets nacionals de Catalunya i Euskal Herria, ampliar els drets socials i combatre el bloc reaccionari. Les bases de les dues formacions sobiranistes ratificaran aquesta proposta durant els propers dies. I marxem ara fins a Mollet del Vallès, que posa el punt i final avui a les jornades solidàries amb la tradicional Festa de la Solidaritat. L'activitat es farà al Parc de les Pruneres entre 6:15 de la tarda i 9:15 de la nit i reunirà les entitats solidàries de la ciutat que donaran a conèixer la seva tasca i els projectes de cooperació en què participen arreu del món. Ens ho explica des de Ràdio Mollet la Carla Ramos.
2: Després de 3 setmanes on la solidaritat, la pau i la cooperació han estat les protagonistes, Mollet del Vallès acull avui dissabte la Festa de la Solidaritat, que posarà el punt final a les jornades solidàries. El programa per aquesta tarda inclou un concert de l'Escola de Música de Mollet, la lectura del Manifest per la Pau i la No Violència i actuacions d'altres entitats locals. El regidor de Solidaritat a Mollet, David Moreno, ha destacat precisament el caràcter local de la festa.
3: En aquest cas, el que hem volgut és que siguin tots entitats vinculades a Mollet directament, no? Escoles de dansa, etc., també de música, i per tant el que hi haurà és tota la tarda, des d'actuacions que tenen més a veure amb dansa, altres més de música.
2: Al llarg de les jornades solidàries, la programació ha inclòs exposicions, xerrades, activitats culturals i testimonis vinculats a projectes de cooperació internacional.
1: I en els esports, en futbol, ahir l'Espanyol va deixar escapar la victòria al camp del Màlaga després d'encaixar l'empat a un definitiu al temps afegit. Brian Zaragoza havia avançat l'equip de Manolo González al minut 13 de la primera meitat. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Ràdio Sant Joan. Jenis Martínez.

0: Sí, sabdelos, sí, sabdelas. Ja tornem a ser-hi. Ja posem en marxa una nova edició del programa d'èxits i novetats. Amb tu i fins les dues, això és el Fem Dissabte.
1: Aquí comença. Fem Dissabte.
0: Molt bon dia des de la sintonia de Ràdio Sant Joan i Ripollès FM. En aquest dissabte 10 d'octubre, com et deia, començant una nova edició del programa d'èxits i novetats al Fem Dissabte amb tu fins les dues, amb un munt de hits i repassant el bo i millor de l'actualitat musical.
2: El top 20 de la setmana.

hem començat aquesta nova edició del Fem Dissabte amb un clàssic de Mike and the Mechanics, Over My Shoulder. I per continuar, la número 20 de la setmana, Take That Dreamers. Jo sóc Genís Martínez i per mi és un plaer acompanyar-te. Ara amb la versió 2026 Rework d'un clàssic dels Commoners, Don't Leave Me This Way. Molt bon dia.

0: Concretament aquesta versió 2026 s'anomena Horse Meat Disco Rework. Commoners, el fem dissabte.
1: Totes les novetats musicals del món. El fem dissabte.
0: I ara tornem a la llista del Top 20. Número 19 per la noia de Sant Climent de Llobregat, Aitana Ocaña. Això és la seva connexió psíquica.

aquest dissabte de tardor, anomenat 10 d'octubre, amb Aitana i Connexió Psíquica. I ara amb uns nois que avui actuen a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. La seva gira final amb 4 concerts des d'Osona, Josep Montero i els seus.

més de 200.000 persones que assistiran a la gira final, aquests últims 4 concerts dels Oques Grasses, la banda osonenca que diu adeu. Pataro va ser un dels número 1 aquí al Fem dissabte.

va tenir un hit impressionant en el 2013 amb una cançó anomenada Impossible, que va ser la seva targeta de presentació. Et parlo de James Arthur. 18 de la setmana amb Waste My Tears.

els últims minuts aquí a Ripollès FM i a Ràdio Sant Joan. Hem viatjat als 90 amb la música de Britney Spears, Baby, One More Time. Ara tot un clàssic de la Key and the Sunshine Band amb la versió de Italo Brothers. No marxis perquè tornem enrere amb moltes més.

0: Carnet, electrodomèstics, aire condicionat, sistemes de seguretat per la llar i empresa. I també servei d'antenes, llauneria, instal·lacions d'aigua, gas, calefacció, osmosis. Contacteu-nos i us oferirem solucions a les vostres necessitats. Expert Joanola Fotomadón, reconeguda com a botiga emblemàtica a la Festa del Comerç i tot gràcies a la vostra confiança. I com ja sabeu, faci fred o calor, som la vostra solució. Des de fa 86 anys, al carrer Carrió de Manresa.
1: El dissabte, la millor combinació musical pel cap de setmana.

hem obert nou bloc d'èxits. Obrim The Romantic, l'últim dels àlbums de Bruno Mars. D'ells es treu aquesta que es diu Dance With Me. Bon dia, què tal, com ho portes? Nosaltres encantats d'acompanyar-te des de la sintonia de Ripollès FM, Ràdio Sant Joan, en aquest 10 d'octubre. Dissabte de tardor que compartim amb tu amb els millors èxits. Ara Holly Humberstone. És novetat de la setmana. Too Good To Be Lonely.

És la primera vegada que l'escoltem. Too Good To Be Lonely. Holly Humberstone, donant pas a Teddy Swims. Perfect Man és la seva nova història. Dintre la llista del top 20, la llista d'èxits del fem dissabte.

amb la primera de les produccions de Clean Bandit. També vam conèixer la veu d'aquesta noia, que és Jess Glynn. Hem recuperat un èxit del nou mil·lenni que es diu Robert B. Des de la nostra màquina del temps. Per avançar, Sophie Tucker i la veu dels nois de One Republic. El tema es diu Tsunami.

De moment aquesta setmana es queda la número 15, Sophie Tucker i One Republic amb Tsunami. Obrim un altre dels hits que formaran part del nou àlbum de James Blunt. Aquesta cançó que és novetat i que es diu Circles. Circles.

Feia temps que no sabien res d'aquest artista. Des que aquest passat estiu va presentar una nova cançó. Aquesta tardor publicarà nou àlbum. Parlo de James Blunt. La que hem escoltat es diu Circles. Ara viatgem a Alemanya per escoltar la nova producció de Purple Disco Machine.

Aquesta és My Luck. Directament a la posició número 14 en troba en llista per Purple Disco Machine. Ara farem una petita pausa. Però abans recuperem aquesta de EMF. Unbelievable. No marxis molt lluny.

0: Agenda d'activitats culturals de Ràdio Sant Joan.
1: La xarxa Sant Joan de Vilatorrada presenta el diumenge 11 d'octubre a les 12 del migdia a Cal Gallifa les titelles d'en Patufet de Galiot Teatre. Entrada petit 6 euros, adults 7 euros. En Patufet de Galiot Teatre. Organitza Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada amb el suport de Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona. Homes i dones del Embarrats, del 12 al 18 d'octubre de 1920, a Sant Joan de Vilatorrada. Dilluns 12 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la Fàbrica Borés, estrena del documental Memòria Popular de Sant Joan de Vilatorrada. Reportatge d'entrevistes a persones que fan viva la seva memòria personal. I lliurament del reconeixement Sereno de l'any. És el reconeixement a la tasca que han portat aquest últim any, destacant el treball a favor dels altres, fomentant els valors del respecte, la història, la tolerància, la diversitat i la inclusió a Sant Joan de Vilatorrada i Sant Martí de Torroella. Embarrats. Organitza Associació Embarrats, Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, amb el suport de Diputació de Barcelona, Xarxa de Municipis i Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura. Embarrats, del 12 al 18 d'octubre de 1920, a Sant Joan de Vilatorrada. Dimarts, 13 d'octubre, des de les 6 fins a 7:45 de la tarda a la Fàbrica Borés, projecció del documental Memòria Popular de Sant Joan de Vilatorrada. I a les 8 del vespre a la Fàbrica Borés, maridatge de patrimoni i gastronomia. A càrrec de la sommelier Anna Castillo Poza, del restaurant Riquis. Embarrats. Organitza Associació Embarrats, Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, amb el suport de Diputació de Barcelona, Xarxa de Municipis i Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura. Embarrats, del 12 al 18 d'octubre de 1920, a Sant Joan de Vilatorrada. Dimecres, 14 d'octubre, des de les 6 de la tarda fins a 7:45 de la tarda, a la Fàbrica Borés, projecció del documental Memòria Popular de Sant Joan de Vilatorrada. I a les 8 del vespre, a la Fàbrica Borés, maridatge de música, talers i formatges. Un itinerari musical dins dels espais més especials de la fàbrica i un tast guiat de formatges a càrrec de l'Ei Soler, de l'Actitud. Embarrats. Organitza Associació Embarrats, Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, amb el suport de Diputació de Barcelona, Xarxa de Municipis i Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura.

Hem arribat al migdia aquí a Ripollès FM i a Ràdio Sant Joan, obrint el nou àlbum de Chaka Khan. En ell s'inclou Cool You Down, la col·laboració que fa amb l'australiana Sia. Què tal, com ho portes? Nosaltres encantats d'acompanyar-te. Bon migdia!

I ara continuem amb l'àlbum Eternos. És la tornada 2026 de David Bisbal. En ell s'inclou aquesta, que es diu Quijote, que és un clàssic de Julio Iglesias. És com no, novetat de la setmana.

el bo i millor de l'actualitat musical que repassem cada dissabte entre les 11 del matí i les 2 del migdia. En això que s'anomena el Fem Dissabte. Quijote, David Bisbal, donant pas a un altre clàssic, els Hombres G.

És l'entrada més important de la setmana, directament a la número 11, Gilipollas, de Hombres G. Gilipollas! Ara agafem la nostra màquina del temps per escoltar els Gabinete. Gabinete Caligari i un dels seus primers hits. Això que sona, que es diu Cuatro Rosas.

pensant que han de recuperar les millors del 70, 80, 90 i 2000 del panorama nacional e internacional. En aquest cas, una de Gabinete. Cuatro Rosas. Què tal, com ho portes al Bages, al Ripollès? En sintonia amb els èxits. Des de la 98.7 i la 107.9. I preparada per aquí, Robbie Williams i Miss Monique. Beauty i Nas.

com ja t'he comentat alguna vegada, la va presentar aquest estiu al Universe d'Ibiza. Aquesta és la proposta més nova de Robbie Williams i Miss Monique. Beauty in Us. I ara anem a somiar The Dream of You amb Martin Garrix, una altra de les noves que presentem aquesta setmana.

imparable, com sempre, David Guetta. Nova producció que es diu Mario. I que te la presentem per primera vegada aquí, al programa d'èxits i novetats, on estem a punt de fer una petita pausa. Però abans es passen els Imagine Dragons amb aquesta que coneixes i que es diu On Top of the World. No marxis!

0: Expert Joanola Fotomaton compleix 86 anys donant servei i solucions als nostres clients. Fotografia, fotos, carnet, electrodomèstics, aire condicionat, sistemes de seguretat per la llar i empresa. I també servei d'antenes, llauneria, instal·lacions d'aigua, gas, calefacció, osmosis. Contacteu-nos i us oferirem solucions a les vostres necessitats. Expert Joanola Fotomaton, reconeguda com a botiga emblemàtica a la Festa del Comerç i tot gràcies a la vostra confiança. I com ja sabeu, faci fred o calor, som la vostra solució. Des de fa 86 anys, al carrer Carrió de Manresa.
1: Fem dissabte. On neixen els èxits. I wanna talk.

0: un àlbum que ja coneixem i que es diu Confessions 2. La tornada 2026 de la reina del pop, en aquest cas en col·laboració amb Charlie XCX. És la número 10 de la setmana dintre de la llista del Top 20. Preparada per qui tinga Victòria Monet.
1: Fem dissabte, on neixen els èxits.
0: I Bruno Mars. See you in my dreams.

Aquí estem a Ràdio Sant Joan i a Ripollès FM repassant el bo i millor de l'actualitat musical. See You In My Dreams és una de les noves cançons de Victoria Monet amb la col·laboració del jamaicà Bruno Mars. Ain't In L.A. La nou de la setmana és per Adela.

0: Wow. En antena, Yanis Martínez.
1: Fins les dues del migdia, t'acompanyo a Ràdio Sant Joan i a Ripollès FM amb actualitat musical i amb bons records com el que ens porten els anglesos Katrina and the Waves.

passejant per al carrer del Sol. Sun Street, Catherine and the Waves. Dintre del nostre bagull de records del fent dissabte. Què tal, com ho portes? 10 d'octubre, cap de setmana llarg, que compartim amb tu des de la teva sintonia favorita. Ara amb Lucky Ones. L'última que coneixem dels Topic. Música de bon rotllo per al cap de setmana.

40 dels descobriments del Fent Dissabte. Ja saps que aquí neixen els èxits i que després desfilen per altres radiofórmules. Però primer passen per aquí. Subcell. Curiosament es diu Dance Telia, com el tema de Madonna.

és el productor Quavo. Aquesta història que hem escoltat i que es diu House Music col·labora Justin Timberlake. Abans de fer una petita pausa, l'australiana Kylie Minogue, I Shall Be So Lucky,

0: de 3 a 6 de la tarda, Trilogy Rock. Et portem el més destacat de l'actualitat musical. Novetats, entrevistes, monogràfics, cròniques de concerts, tot el que t'interessa en el món de la música, cada setmana a la 107.9 de la FM a Ràdio Sant Joan.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Sant Joan els dissabtes de 7 a 9 del vespre i els diumenges al matí d'11 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes de 19 a 21 hores i diumenges d'11 a 13 hores a Ràdio Sant Joan, 107.9 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
4: Hola, soy Luis López.
5: Y este fin de semana te espero en Next Level, el radio show dance en España.

Hem arribat a l'una del migdia amb la versió 2026 d'un clàssic, Let the Music Play. En aquesta versió 2026 a càrrec d'Òscar de Sol. Benvinguts, benvingudes al Fem Dissabte.

Ara una mica de silenci. Així es diu la nova cançó de YouTube. El seu nou àlbum es dirà Carnaval de Luz. I això és Silencio. Bono, Diez, Adam Clayton i Larry Mullen al Fem Dissabte.

des de Ripollès FM, des de Ràdio Sant Joan, compartint aquest migdia del 10 d'octubre. Silencio, la més nova de YouTube. Ara viatgem al 89 amb els germans Bros. Un dels seus èxits és aquest que comença a sonar i que es diu I Have You Nothing. Puja el volum de la teva ràdio.

Són els hits que guardem a la nostra màquina del temps i que de tant en tant te'ls punxem aquí al programa d'èxits i novetats, el teu Fem Dissabte. Gràcies per ser-hi

0: Fem dissabte. On neixen els èxits?
1: Garabí, Cedric Gervas, és una de les nostres mimades. Número 6 a la llista.

Estem entrant a les 100 primeres de la llista. Número 5 per Maluma i Shakira. Aquest cap de setmana tanca els 12 concerts que està fent a Madrid, a la ciutat Shakira. Ara Leire Martínez.

0: Ep, atenció! Si vols passar una estona esbojarradament divertida amb els teus amics, companys de feina, de l'equip, amb qui tu vulguis, vine al Paintball. Dues hores d'emoció assegurada, en plena natura, en camps de bosc, Paintball Berguedà, a Vilada, a 40 minuts de Manresa. Vine a cremar adrenalina i a passar una estona inoblidable. Tot el material inclòs. Informa't al telèfon 629-845440 o a paintballbarcelona.cat.
1: Ara, la farmàcia de l'Avinguda Montserrat número 11 de Sant Joan de Vilatorrada és la farmàcia Terrasson. Mateixes persones, amb diferent estil. Volem ser la teva farmàcia de confiança.

Els vam conèixer fa uns mesos amb un hit anomenat Magnetic. Des de fa setmanes el presentem aquí el 27 de Love Myself. Parlo del projecte de Bausà, el projecte Electro House, que està triomfant de valent en aquest 2026. Ara arriba Alexandra Stan i Ingrid. Promise.

0: Inclòs a la revisió del seu últim àlbum amb 4 cançons noves. Aquesta es diu Patent Zero i és la més nova de Taylor Swift. Estem a punt de conèixer quina és la cançó més important de la setmana, el nostre número 1. Ho descobrim en res aquí a Ripollès FM i a Ràdio Sant Joan.
1: Això és un número 1.

És el tercer número 1 que aconsegueix a la llista del Top 20 el llatí Huguel. En aquesta ocasió amb la veu d'Ultranate i això que es diu Moving to the Sun. Nosaltres tanquem edició del Fem dissabte en aquest 10 d'octubre. Estem acompanyats des de les 11 del matí a la producció Maria Serrano. A la direcció, Josep Lloret i Josep Giral. I qui t'ha parlat, encantat de fer-ho, el teu amic Genís Martínez. La setmana que ve, si tu vols, tornem a les 11 del matí, a la 98.7 i a la 107.9. Que acabis de passar un gran cap de setmana. Tanquem el programa amb Ofra Hatza i el seu número 1 mundial, Imminalu. Que vagi molt bé, adéu.

0: Josep Lloret. Tot un clàssic.
1: Dissabtes a les 11 de la nit a Ràdio Sant Joan.
0: VIP 45. Els èxits i novetats del passat amb Josep Lloret.

0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Avui es celebra el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada per sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i també impulsar iniciatives que en millorin la seva atenció.
2: A Catalunya creixen els indicadors d'alguns d'aquests trastorns, i és que gairebé 3 de cada 10 persones adultes declaren tenir problemes de depressió o ansietat.
1: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
1: En l'àmbit polític, els partits entren de cap en la precampanya de les eleccions del 29N. Pedro Sánchez avui des de Dos Hermanes a Sevilla ha criticat els constants canvis de discurs dels partits de dretes.
2: I el PP ha triat Madrid per fer el primer gran acte de precampanya, i és que Núñez Feijóo assegura que no proposa una alternativa de govern, sinó un canvi de regles.
1: Seguim amb més política aquí a casa nostra. La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, s'ha mostrat convençuda que Esquerra farà una gran llista per les generals i que estarà encapçalada per Gabriel Rufián.
2: Per això, a banda, el portador dels comuns i candidat a l'alcaldia de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha defensat que la iniciativa ha d'anar més enllà dels noms i de les cadires, i ha assegurat que tant Rufián com Ada Colau podrien formar part d'aquesta alternativa.
1: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Mar Jaureguizar.
4: A primeres hores del matí d'aquest dissabte teníem una nuvolositat més compacta, sobretot a l'Alt Pirineu, però en conjunt el matí ha estat molt assolellat i hem tingut el pas, això sí, de molts núvols alts i prims. A aquestes hores de la jornada les temperatures són molt i molt suaus a tota la costa catalana, amb uns valors que ronden al voltant dels 20-24 graus, són una miqueta més baixes, això sí, a l'interior de Catalunya. De cara a aquesta tarda continuarem amb la mateixa situació de calma i tranquil·litat. De fet, aquests núvols alts i prims tendien a retirar-se cada en un cel molt més net a núvols, i al Pirineu tindrem el creixement típic de nuvolades, però que no ens deixaran precipitacions. Tant al matí com aquestes properes hores tenim aquesta tramuntana, sobretot al nord del Cap de Creus, que a poc anirà perdent força.
1: I a Rodalies, la incidència a les línies R11, R8, R2 i R2 Nord per un robatori de cable entre Mollet, Sant Fos i Montmeló s'ha resolt aquest matí pels vols de 11:15.
2: Mentrestant, a la xarxa viària, el tram final de l'operació sortida del pont del 12 d'octubre sense gairebé incidències destacables a hores d'ara.
1: I en els esports, el Barça juga avui partit de la 8a jornada de Lliga. Els blaugranes reben al Camp Nou al Getafe a partir de 6:45 de la tarda.
2: El tècnic Hansi Flick ja va confirmar ahir que Rafinha no estaria disponible avui ni tampoc el dimarts davant del Galatasaray en la partida de Champions.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.
5: Ràdio Sant Joan,

0: Embarrats, del 12 al 18 d'octubre de 1920 a Sant Joan de Vilatorrada. Dimecres, 14 d'octubre, des de les 6 de la tarda fins a 7:45 de la tarda, a la Fàbrica Borés, projecció del documental Memòria Popular de Sant Joan de Vilatorrada. I a les 8 del vespre, a la Fàbrica Borés, maridatge de música, talers i formatges. Un itinerari musical dins dels espais més especials de la fàbrica i un tast guiat de formatges a càrrec de l'Ei Soler, de la Lactitud. Embarrats. Organitza Associació Embarrats, Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, amb el suport de Diputació de Barcelona, Xarxa de Municipis i Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura.
1: Compra casa, fes poble, Sant Joan de Vilatorrada.
2: Mantens el treball local i fas poble.
1: Gaudeixes de productes artesans de qualitat.
2: Som propers i estalvies temps i combustible.
1: Et coneixem i reps un tracte personalitzat.
2: Ajudes a fer una comunitat més sostenible.
1: Compra, comparteix, riu i disfruta.
2: Sant Joan Comerç.
1: Associació de Botiguers i Comerciants de Sant Joan de Vilatorrada.
3: Les Ferreteria. Posem a la vostra disposició una àmplia gamma de productes i solucions amb material de llauneria, calefacció, ferreteria, eines, electricitat i subministraments per la llar i la indústria. El nostre compromís és oferir servei professional, assessorament especialitzat i productes de qualitat per particulars i professionals, adaptant-nos a cada necessitat. Us convidem a visitar-nos a l'Avinguda Montserrat 72 de Sant Joan de Vilatorrada, on sereu rebuts pel nostre equip especialitzat. Consulteu i feu les vostres comandes amb tot el nostre catàleg de productes a www.stanless.cat.

0: garantia, experiència, confiança i solucions tècniques al servei dels nostres clients.
1: Ep, atenció! Si vols passar una estona esbojarradament divertida amb els teus amics, companys de feina, de l'equip, amb qui tu vulguis, vine al Paintball. Dues hores d'emoció assegurada, en plena natura, en camps de bosc, Paintball Berguedà, a Vilada, a 40 minuts de Manresa. Vine a cremar adrenalina i a passar una estona inoblidable. Tot el material inclòs. Informa't al telèfon 629 84 54 40 o a paintballbarcelona.cat.
2: Ara, la farmàcia de l'Avinguda Montserrat número 11 de Sant Joan de Vilatorrada és la farmàcia Terrasson. Mateixes persones, amb diferent estil. Volem ser la teva farmàcia de confiança.
3: Expert Joanola Fotomatón compleix 86 anys donant servei i solucions als nostres clients. Fotografia, fotos, carnet, electrodomèstics, aire condicionat, sistemes de seguretat per la llar i empresa. I també servei d'antenes, llauneria, instal·lacions d'aigua, gas, calefacció, osmosis. Contacteu-nos i us oferirem solucions a les vostres necessitats. Expert Joanola Fotomatón, reconeguda com a botiga emblemàtica a la Festa del Comerç i tot gràcies a la vostra confiança. I com ja sabeu, faci fred o calor, som la vostra solució. Des de fa 86 anys, al carrer Carrió de Manresa.
4: A Ràdio Sant Joan
5: hi ha vegades que escoltes veus.
6: Així ens hem arrencat el programa número 125.
7: Molt bona nit i benvinguts al...
8: Hola, hola, què tal, què va fent?
9: Continuem estant al teu costat.
10: Bona tarda, benvingut.
9: Content d'estar una setmana més amb vosaltres.
4: No és casualitat. Els Matins, Ràdio Vilatorrat, Max Rock, Tardes Latina, Trilogy Rock, Canal 2, 08250, Sala de Ball, Fem Dissabte, Cocodril Club, Eurodance, totes les músiques del món, Enganxados,
5: i la millor música ininterrompuda,
4: Jordi Casas House,
5: Next Level,
4: Perdent els Peus,
5: Beat 45,
4: Rock and Classic,
5: Somnis,
4: Hit Parade,
5: After War,
4: Romantic Moment,
5: Positive Music,
4: El Baúl de los Recuerdos,
5: Sardana,
4: una temporada carregada de continguts i amb una nova imatge sonora.
11: Hola.
7: Bueno, bueno, pues ahí estamos nosotros. Continuem estant al teu costat.
12: Nosaltres estem aquí per gaudir de la millor música.
7: Content d'estar una setmana més amb vosaltres.
13: Doncs sí, estàs a Tiros i Rock.
14: Hola, Sebi, com estàs?
13: Bona tarda, Elena.
9: Que no te foda res.
4: Ràdio Sant Joan, temporada 2026-2027.
14: Això és Ràdio Sant Joan.
9: Un programa cachondo.
7: Oh, hey. Hey.

0: T'espero el diumenge, a les 8 del vespre, a Ràdio Sant Joan.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
2: Matí de Sardanes. Tots els diumenges de 10 a 11 a la 107.9 i a 3w.radiosantjoan.cat, escoltant la música que es balla a casa nostra, a Ràdio Sant Joan.

Els dissabtes de 3 a 6 de la tarda, Trilogy Rock. Et portem el més destacat de l'actualitat musical. Novetats, entrevistes, agenda, monogràfics, tot el que t'interessa del món de la música cada setmana a la 107.9 de la FM, a Ràdio Sant Joan.

0: tarda, benvinguts i benvingudes a una nova edició de Trilogy Rock. D'ara fins a les 6 de la tarda, doncs estareu avui aquí amb nosaltres en directe, amb l'Helena Mates i amb mi, amb Maurici Rivera. Bona tarda, Helena.
1: Hola, bona tarda. Com tu dius, Maurici, avui en directe des dels estudis de Ràdio Sant Joan.
0: Això mateix, i estarem l'Helena i jo, després ens ajuntaran els companys David Rius i també en Joaquim Benito, el company Santi Singla el tenim de pont, però dimecres que ve el podeu escoltar de 9 a 10 amb moltes més novetats. I bé, doncs, quines històries tenim avui? Doncs moltes novetats discogràfiques, també moltes cròniques de concert, moltíssimes notícies, festivals que mouen fitxa de cara al 2027, coses que s'han anunciat recentment i que volíem fer-vos saber, etc etc. També moltes actuacions i coses gratuïtes que s'apropen, que també està bé donar doncs, opcions que la butxaca no us faci mal, perquè tal i com s'han apujat els preus de totes les històries, s'agraeix també que hi hagi tanta cosa doncs, que després tenim a l'abast de tothom. Quan dic novetats, doncs vol dir moltes coses que han aparegut els darrers dies, com aquest treball discogràfic dels Bodega, que en concret sortia editat ahir. Es tracta del àlbum All Inside Aquarium, quart treball discogràfic de la banda de Nova York, i diguem que ja heu vist que doncs, teníem moltes cançons que anaven en una direcció, podríem dir, una miqueta de bastant mancuniana, tot i ser de Nova York, amb una aposta molt finals dels 80, primers 90, però també hi ha una bona part del treball discogràfic que se'n va cap a l'art punk habitual que tenen i una altra que queda amb un so a mitja així de rock alternatiu. Tot i que aquesta peça, igual sóc jo, però hi veig bastant el so de guitarres velvetianes bastant marcades. A la
1: una
0: part.
1: Miqueta, sí.
0: I d'això, un disc que no funciona tota l'estona, però quan rutlla, rutlla bé, és un àlbum que n'anirem parlant, tot i que ja havíem posat gairebé tots els singles, i diguem que ja fa un mes els van veure en directe, on van interpretar diverses d'aquestes peces, les que ja estaven editades en aquell moment, els tres singles que coneixíem, tot i que el mateix dia del concert, del 9 de setembre, es va publicar un quart single, en van tocar ja tres de cançons d'aquest treball. Bé, doncs ja heu vist, són els Bodega, efectius com sempre, i no repetint del tot la fórmula, però sempre sent ells. Aquesta una és una de les que canta el noi, com heu pogut comprovar. I ara nosaltres anem amb una notícia maquíssima que s'ha anunciat de cara al 2027 i al mateix temps anem amb un dels discos de hardcore de l'any, Haywire. Haywire, també coneguts com a Haywire 617, han tret un disc increïble. Si t'agrada el hardcore, aquest treball és xulíssim. Ara, entenent el hardcore com la nova tendència del hardcore, és a dir, guitarres molt melòdiques però alhora estridents i veu així una miqueta doncs, potent. Pot agradar a la gent que li agradi Turnstile, pot agradar a la gent que li agradi Drag Church, però són alhora molt diferents aquests grups. Però sí que està clar que hi ha una mena de nova escena que atrau el jovent, que està agradant molt a la gent jove, però que també fa que la gent de tota la vida que ens ha agradat aquest gènere continuem veient que potser és una bona forma d'evolucionar i traient, bueno, si ha de ser amb treballs com aquest I Don't Wanna Say Goodbye, doncs endavant. Els Haywire van fer una gira, són d'Estats Units, són de Boston i venen apadrinats pels Dropkick Murphys, que van de treure l'àlbum amb Roadrunner. On anava a parar és que van fer una gira a l'estiu que ja va passar per Europa. Val? La gira va acabar fent Rebellion, del Rebellion va continuar la gira de festivals, anar baixant per tot, o sigui, d'Anglaterra cap a França, anar venint, i van tocar precisament el Beach Beer Chaos. Del Beach Beer Chaos ens arriben meravelles, del Rebellion també, que és un grup molt, molt guai en directe. Bona notícia, tornen a venir. Sí, estaran al maig amb Interrupters, que també tenen nova cançó, suposo que l'escoltarem la setmana que ve, al Poble Espanyol, i a més serà Interrupters, Haywire i Reconstruction Tour, que de moment no sabem quines bandes formaran part del Reconstruction Tour. Que el Reconstruction Tour ja va venir l'any passat, que ens va venir amb Pennywise, Black Wagon, molts grups al poble espanyol, i va estar molt bé. El Reconstruction Tour representa que és la versió per quarantons del que era el Deconstruction Tour, que ens venia quan els quarantons tenien 20 anys a principis del 2000. No sé si recordeu aquelles gires maquíssimes que ens venien amb NoFX i tots aquests grups.
1: Jo recordo més el rap.
0: El Warped Tour, vols dir, no, Helena?
1: Sí.
0: Diguem que és una miqueta anterior, ja va començar anterior. El Deconstruction és de la mateixa colla d'estil de música i de promotores i tot, però va començar una mica abans, o sigui, i que encara continua, per cert, eh? Mm-hmm. Doncs el Deconstruction li han donat una volta i ara és Reconstruction, val? I això serà Interrupters, Haywire i Reconstruction Tour al poble espanyol. Anem a escoltar els Haywire, però bé, és una gira que en parlarem moltíssim perquè ens fa especial il·lusió. I a més estarà dins dels actes de 25è aniversari de la promotora amb seu. Ara està entre Badalona, Barcelona i tal, però que va començar a Manresa, la FMN Crew. Anem amb Haywire i això és Perfect Strangers.

0: són Haywire, ja ho vist, eh? És, passa una mica igual que Drag Church, que per una part hi ha aquestes guitarres supermelòdiques i per l'altra hi ha la veu així, doncs, més doncs, rasposa o no sé com, ben bé com dir-ho. Ara mateix aquest treball està patant-ho moltíssim dins del hardcore, fins al punt això que, bueno, feu-vos la idea de que toquen al poble espanyol. Això ja diu una miqueta que sí, que hi haurà moltes més bandes, però que s'ha anunciat...
1: Però sona totalment a 90,
0: Sí, perquè és que el que és curiós, no, Helena, una mica el que estan fent Drag Church, Hairwire, Military Gun, Turnstile, tots aquests grups, és, en el fons, agafen el hardcore i al mateix temps algun punt de metal, en algun cas, i d'altres el rock alternatiu. O a l'Imo 90. I ho agafen tot, no?, i fan un so... I entrevistaven, precisament, està molt bé que ho diguis, Helena, això, perquè entrevistaven aquests grups i deien que en el fons tenen com a grup de capçalera Pixies, tots aquests grups. Cosa curiosa. Si us pareu a desgranar una miqueta el so de guitarres, en el fons tampoc està tan lluny de l'Isla d'Encanta, per dir alguna cosa, la melodia. Us ho dic en sèrio. Bé, nosaltres ara continuem i anem amb els Cure for Youth. Ja han anat sonant aquí al programa. Per cert, la cançó de Haywire, tot i que dura 2:25, és de les llargues del treball, que ho sapigueu. El hardcore va una mica així. Sol anar en cançons molt curtes, ja sabeu. Sí, el que dèiem, que els Cure for Youth de Los Angeles ja finalment estan... Han dit, hem de treure l'àlbum ja. 30 d'octubre sortirà el seu disc de debut. També amb la tonteria portem ja diversos mesos, ja diria, posant aquesta banda. La cançó que escoltarem avui... Helena, que porto una setmana molt tonta amb les comparacions, no?, que trobo similituds a tot arreu. Sens dubte, el que escoltarem ara comença que sembla Joy Division. El primer tros és totalment de Joy Division. I després... al cap de 30 segons o així fa un canvi absolut i doncs està el grup de Cure for Youth en la sintonia de Lathe of Heaven o de Homefront, aquest tipus de grups actuals que recreen una miqueta el so de totes les coses fosques dels 80, posant-hi una producció molt actual. No volen caure en l'error de voler sonar com allò, sinó agafar-ho com a punt de partida. Com els Haywire en el hardcore, doncs els Cure for Youth, els Homefront, Lathe of Heaven i molts altres grups intenten buscar una cosa nova, no?, de melodia, força, i al mateix temps doncs, respectant la part de foscor i d'on venen. Doncs vinga, anem a escoltar els Cure for Youth i mentrestant obrirem el Joaquim, que ja ens ha arribat per aquí.

0: Brain Dead, de Cure for Youth. I ja heu vist, eh? Comença totalment a Joy Divisionats.
1: Sí, sí.
0: Bé, hi ha tot de carmelets aquí a la ràdio, perdoneu que me n'he agafat un.
1: T'ha de dir que t'estàs menjant un carmel de la ràdio.
0: Sí. Ai, ara. Bé, marxem ara cap a Austràlia per escoltar els Delivery, grup que també són habituals dels últims anys aquí al programa, i han anunciat que el febrer del 2027 editaran amb Heavenly Recordings, suposo que això els donarà una miqueta més de projecció internacional, doncs treball discogràfic. Tindran una història que serà continuació del, de l'anterior disc que els hi va quedar superbé, un disc que també va sonar bastant aquí al Trilogy. I ara una miqueta el tema del nou single està en el dilema de que sona exageradament semblant a, doncs, a Chest Long de Wet Leg. I llavors, clar, tots els grups van començar en el mateix moment, però està clar que un es pot influenciar de l'altre, però arriba un moment que dius, ostres, que la cançó és molt, molt semblant.
1: Sí, sí, o sigui, és el que dèiem, poden haver agafat les mateixes influències, però en aquest cas crec que canta molt, que s'han inspirat en Wet Leg. Amb el bon sentit, d'homenatge.
0: Sí, sí, sí, suposo
1: que ningú és... pot dir que s'han copiat, perquè, clar, diran, bueno, aquest estil ja existeix, però sí,
0: sí, correcte, copiat. Correcte, sí, el que fan Wet Leg no s'ho van inventar elles, però sí que una miqueta la cantarella, la melodia, tot és bastant més que semblant. Vinga, anem amb Measure Cup, una de les cançons de Delivery, això, i per una altra part el grup, clar, ara... Ja us dic que trauran l'àlbum i sortirà amb Heavenly Recordings, doncs entenem que això, que hi haurà més moviment respecte a l'anterior treball, que Austràlia va tenir molt èxit, però aquí no va acabar d'arribar. El Trilogy sí, el Trilogy. Nosaltres anem en una altra via i tant si és popular com si no, si ens agrada ho posem. Som-hi, anem-hi.

0: Doncs des de Melbourne, els Delivery, amb el seu garatge amb elements de punk, i hi ha cançons també que sovint van cap al post-punk i l'art rock. Banda interessant i que hem anat seguint de prop. I això, enhorabona per ells, perquè l'entrar amb aquesta altra discogràfica, doncs segurament tindrà una mica més de projecció. Anem amb la primera de les cròniques de concert. Hem de parlar del que vam veure divendres de la setmana passada. Estem parlant, per tant, de divendres, dia 2 d'octubre, com que estàvem enregistrats perquè dissabte vam marxar cap a València a veure Transvision Vamp, que en parlarem d'aquí poquet. Doncs no us havíem explicat el que va ser el concert de celebració del 50è aniversari de la gravació del disc Bèstia d'Oriol Tramvia. Sí, aviam, s'ha d'explicar. Oriol Tramvia és un personatge increïble que ens ha donat i que encara està viu, que quedi clar que encara està viu, retirat dels escenaris, però encara està viu, i que l'Oriol Tramvia, doncs, és algú que ha passat d'haver estat al grup de folk, per tant, de fer música folk, a ser un dels creadors, o podríem dir el pare del punk a casa nostra, per tornar a passar al folk. Això és bastant, bastant curiós, és un cas bastant curiós, no?
1: Sí, sí.
0: Llavors, diguem que ell el 1976 va enregistrar amb la banda Bacta com a acompanyament a l'antic Celeste del carrer Argenteria, carrer Plateria. Doncs van registrar durant diverses nits, van fer uns concerts i es van registrar, i això doncs va acabar esdevenint l'icònic àlbum anomenat Bèstia, que és una autèntica passada de la música feta a casa nostra. Llavors, entre moltes coses relacionades actualment amb l'Oriol Tramvia, doncs ha aparegut un llibre recentment, que en vam parlar ara fa uns mesos, i a més es va creure que s'havia de fer el Cat Tradicionari, és un homenatge. Un homenatge que va venir presentat per la Mònica Van Campen, i doncs que segurament l'haureu vist.
1: Era molt típica de TV3 dels inicis.
0: Exacte. I per una altra part, doncs clar, hi havia des de una, es pot dir que dues bandes com fixes que acompanyaven els diferents músiques, diferents artistes que hi participaven, com pot ser, per exemple, el Guille Caballero del Cirles, o hi havia doncs també altres persones, així que podríem dir que estaven allà com fixes, i després una resta d'artistes que ja fos banda o músics que pujaven a fer versions o coses inspirades o el que es donés el cas, no? Perquè si pujava, per exemple, un dramaturg o pujava un actor o el que sigui, la Vicky Peña, clar, no va cantar, per exemple, no? Va dir paraules efectives de l'Oriol Tramvia. Doncs sobretot destacar la bona feina de Set de Mal, genials, la veritat és que la gent va al·lucinar perquè van fer-ho realment molt bé. També destacar la bona tasca que van fer els seus amics, gairebé tothom eren amics del propi Oriol, doncs com per exemple els Trish Trash Trio, també molt bé. Zombie Pujol, tot i que a una hora de començar el concert el bateria se'ls va, el legal se'ls va posar malalt, amb molta febre.
1: Vaja.
0: Doncs van tirar endavant el concert, i jo crec que aquest punt caòtic punk que es va desenfrenar en el concert va ajudar a que fos molt semblant, jo crec, a recrear l'escena que en algun moment l'Oriol devia viure al 76, no? D'aquests inicis del punk. Tingueu en compte que, per cert, Zombie Pujol toquen avui amb Crim i la Inquisició a Manresa, amb la història de, doncs, del nostre amic Pere Camps, que per desgràcia ens va deixar, i que fan un homenatge a l'Estroika, Zombie Pujol, ara que els anomenava. I molta gent més, també hi van actuar els Fetus, vaig posant Bèstia de fons, per cert, van actuar també els Fetus, la Rautxa, superbé, tenia ja ganes de veure aquesta gent. I és curiós perquè fan com una mena de barreja de ye-ye, però actualitzat I és curiós perquè fan com una mena de barreja de ye-ye, però actualitzat

0: En el Bèstia de l'Oriol Tramvia, doncs va ser un punt d'inflexió, i la veritat és que es va quedar tothom meravellat, i l'Oriol veure'l tan content, i què podem dir, no? Que estava com en una mena de núvol.
1: És que, clar, els homenatges s'han de fer en vida. Si fan un homenatge un cop mort, està molt bé per recordar, però, clar, sí, la pobra persona no se n'adona.
0: La gent de Gràcia Territori Sonor, que fa poc va fer l'homenatge quelcom semblant a Macromassa, tot i que m'han dit que va ser amb algunes diferències, però que sí, doncs també han volgut fer aquest homenatge. I llavors, genial per una altra part, que el Centre Artesà Tradicionarius, el CAT Tradicionarius, que també pogués allargar l'horari, perquè jo pensava, com encabiran tot això fins a les 10 de la nit, que sol ser l'hora de tancament dels actes. No, va durar 2 hores i 40, i clar, va haver moments que no va ser dinàmic, no? Moments que no se sentia algun instrument o algun cable que no sé què, però és normal, és molt difícil de ser regidor d'escenari en un homenatge, és patir, i tècnic de so també. Els músics i els organitzadors també ho poden passar malament, però ho vius d'una altra manera, no? Perquè tot va passant tantes coses que estàs més pendent d'altres coses. Però bé, la veritat és que això va ser un vespre que, de fet, l'Helena va acabar a les 10:40 i a les 12 me'n vaig adonar que encara estava allà parlant amb gent, i vaig acomiadar-me, però encara hauria pogut quedar-me més estona, perquè es va quedar allà tothom comentant la jugada, i va ser molt emotiu. Que, per cert, l'Oriol Tramvia, des de Trilogy Rock, que el van portar a tocar una vegada a Cala Samsona, amb un concert que ens va deixar absolutament impressionats.

0: I hi va haver un moment... L'Oriol, fa molts anys que el conec i m'encanta el seu humor, hi va haver un moment que la Mònica Van Campen va dir: Oriol, com anem? No? Allò que... Diu, és per fer temps, perquè hi ha algun problema tècnic, no? I diu, oh, diu, no ho sé, diu, de moment, doncs ja ho estan fent més bé que jo. Saps? O sigui, és aquest humor que té ell, que li surt de dins, que és molt sincer i que, segons ell, sé que a vegades li ha portat algun problema, però que la gent que connectem amb aquest humor seu, la veritat és que el fa molt especial, no? Mm. Ja ho hem parlat molts cops, no? Que els joves, no? Els Young Ones van tenir èxit aquí perquè hi ha aquesta unió especial de l'humor anglès i de l'humor català, crec.
1: És que l'humor català s'inspira molt amb l'humor anglès, crec. Bueno, o al revés, també, però... Mm. Tenen els mateixos orígens, sí.
0: Bé, jo crec que ara és un bon moment per escoltar, fer una miqueta més d'incís en el treball discogràfic dels Formal Speedwear. La formació de Stoke-on-Tent a Anglaterra, doncs, editava el seu debut, un disc que hem anat punxant aquí. Veig que el Santi també l'està fent sonar aquestes darreres setmanes. I repeteixo que, si venen a tocar, no us els perdeu. Són, de veritat, exquisits en directe, encara molt millor que el que ens ofereixen en àlbum, que ja és difícil, però sí, encara millor. I això és Artwork, la cançó... com es diu? Os formiguer, no? Com es diuen els Artwork? Són aquests animals que tenen... No, no és un os formiguer, té un altre nom en català.
1: Com?
0: Artwork s'escriu.
1: No me'n recordo.
0: És ara buscarem ben bé el nom, però no és formiguer, però va per aquí, és de la mateixa família.

0: Doncs seran els Formal Speedwear, amb una de les seves noves cançons. I ara aquí estàvem mirant els Porcs Formiguers, estàvem mirant Artworks d'aquests. La cançó es diu Artwork per dos, by two, o sigui, per, com multiplicat per dos. I Helena, que dic que estàvem veient fotos ara d'Artworks, de Porcs Formiguers.
1: Sí, l'animal sí que l'havia vist, però realment no havia sabut el nom.
0: Jo és que tinc un... Ho vaig descobrir perquè tinc un disc d'un grup que es diu així, dels anys 60. Mm-hmm. Ho tinc amb CD reeditat perquè amb vinil original, com us ho imagineu, val bastants calés. És una d'aquestes bandes com de culte. Però reconec que no me'n recordava que en concret era el Porc Formiguer. Doncs això, ja hem escoltat els Formal Speedwear, com us deia, i això és una de les peces de Punchcard, el seu àlbum de debut, i aquesta és una de les que té aquest punt entremig de Divo i Talking Heads, i que és un treball que funciona i que anem recomanant aquí al Trilogy. Nosaltres continuem, si us sembla bé, ara el que podríem fer és doncs, anar amb un bloc de notícies de diferents coses que us volem explicar i, entre d'altres coses, doncs, esmentar que el pròxim 8 de juliol del 2027 Rod Stewart ens torna a venir a visitar, en aquest cas serà el Tarraco Arena de Tarragona, després d'haver fet gira que feia Portugal, València, que no passava massa a prop i vam anar a veure'l just abans de l'estiu. Bé, de fet, començant ben bé l'estiu.
1: Clar, ens torna a visitar, però crec que a Barcelona, l'última vegada que va tocar, no sé si va ser un festival de Peralada o
0: no,
1: de...
0: Sí, exacte, sí, ho dius
1: sí,
0: bé.
1: Peralada sí. Va ser?
0: A Roses, em
1: sembla. O a Roses, sí. Bueno, el cas és que el promotor explicava que va demanar una taula de billar i que ni la va tocar, una taula de billar especial d'aquestes que no sé què, i li van portar i diu, ni la va tocar.
0: Parellada, ho has dit, Peralada, ho has dit.
1: Peralada, sí, és sí, que ho dit, no ho recordava d'on
0: sí,
1: era,
0: sí,
1: però
0: sí, sí, sí.
1: Sé que el promotor es va queixar d'això, de dir, li vam aconseguir la taula i ni se la va mirar. Ara, després igual no hi és i no et toca, no?
0: Més informació, doncs, que Kelly Stoltz i, doncs, segueix endavant el seu concert previst pel 29 d'octubre, però atenció, perquè passa a ser doble cartell. Kelly Stoltz s'hi uneix Màquina, el grup portuguès Màquina, no els catalans, que estan separadíssims. El grup portuguès Màquina serà la banda que compartirà escenari amb Kelly Stoltz el pròxim 29 d'octubre a la sala Upload de Barcelona. I nosaltres, doncs, més informació, Helena, més informació que doncs respecte als Moonspell estarà als Resmates 2 el pròxim 14 de març amb Iotium i també Todo Mal als Resmates 2 actuant a Barcelona. Per una altra part, 27 d'octubre s'ha anunciat una festa 3C del Club 3C, que en motiu d'aniversari del Club 3C, i entre moltes d'altra gent, atenció, perquè hi ha el Joan Pons, del Petit de Caleril, la Magalí Seré, Masoni, Anna Andreu i moltíssima gent més. Feu una ullada perquè la veritat és que està quedant un cartell molt bèstia, i molts noms, també Calavento, etc. O sigui, una nit molt especial. L'únic que tampoc poden fer molta promoció perquè es petarà. Vull dir, això. Hi ha altres convidats que no els puc dir per antena, tot i que m'han arribat, i perquè és, però que sapigueu que hi ha gent que, depèn qui, si se n'assabenta, ja hi anirà per aquests convidats que igual només fan una cançó, saps? Mm-hmm. Va una mica per aquí. Per una altra part, això, Helena, em vas informar tu, no?, que la Vanessa Pagadí ha hagut de cancel·lar el concert, no sabem ben
1: no
0: bé
1: sabem per què.
0: No sabem per què,
1: però sí, es va suspendre.
0: No ha actuat aquesta setmana com estava previst. Primer havia de ser el Pare dels 62, el concert es va passar a l'Apolo, i finalment tu em comentaves de que havia aparegut com que s'ha cancel·lat i...
1: Sí, em va sortir de casualitat que estava cancel·lat, però no deia el motiu.
0: Una altra actuació que s'ha suspèn és el de Lords of Lounge, que havia de tenir lloc aquest pròxim dia 15, és a dir, la setmana que ve, a la Sala Vol. doncs els Lords of Lounge, malauradament, no actuaran. Qui sí que ho farà, però serà el 19 de març del 2027, són els Undertones. El grup d'Irlanda del Nord ens vindrà a visitar i ho farà al Parc del 62. Una miqueta, pobres, han d'arreglar la pega que van tenir, que no és culpa de ningú, però que jo no hi era a aquesta actuació, però m'han dit que hi va haver un problema tècnic que, per motius X, va suposar que el concert no es pogués realitzar com era d'esperar, com era necessari en el transcurs normal del que s'entén una actuació. I van dir, tornarem i arreglarem aquest bunyol que ha passat a nivell tècnic. I doncs hi ha aquesta nova oportunitat, que sapigueu que jo els vaig veure al Rebellion 2026, és a dir, ara fa exactament doncs, 2 mesos, i que molt, molt bé, de fet, millor que la vegada anterior.
1: Però no han dit si les entrades seran vàlides o no.
0: No, s'ha de comprar una nova entrada, ha passat massa temps. Estem parlant d'un concert que potser fa 3-4 anys. S'ha de comprar una entrada nova. Mm-hmm. Bona notícia pels fans del power pop. 2020 faran doblet a Catalunya. Sabíem que el 24 d'octubre tocaven a l'Aclam Club, ja tinc entrada, per cert. L'endemà, 25 d'octubre, toquen al Cabaret Secret de Torredembarra. No sé qui porta el Cabaret Secret. No sé si té alguna cosa a veure amb altres clubs de Torredembarra que hi han hagut en el passat, com la Traviesa, que van tancar. No en tinc ni idea de qui ho porta, però s'estan apuntant bastants tantos macos programant coses molt xules darrerament. Que sapigueu això, 24 d'octubre a l'Aclam Club, 2020, Power Pop des d'Estats Units per primer cop a Europa, i l'endemà a Torredembarra, 25 d'octubre, diumenge, al Cabaret Secret. Val? Vinga, un parell de notícies més. Entrades exaurides ja per Kingfisher el 24 de novembre. No tinc entrades, no tinc manera d'aconseguir entrades. Vàries persones m'esteu demanant si tinc entrades per Oques Grasses, per els Oasis, per Kingfisher i no sé quantes coses més. Agraeixo que confieu en mi per intentar-vos ajudar, però em sap greu, però no tinc entrades. No sé manera d'aconseguir-ne, tampoc. Es veia venir... Helena, el Rock and Send, Kingfisher, tot i ser a les 3 de la tarda, estaven allà, que van fer sortir el sol, de fet, estàvem allà a l'escenari principal, que els van passar... Te'n recordes que havien de tocar l'escenari 2 i va caure un grup i els van posar a l'escenari 1?
1: Sí.
0: I estava ple a les 3 de la tarda, aconseguir que després
1: que de
0: del que havia plogut...
1: Ostres, sí. diu, quina il·lusió que hi hagi tanta gent.
0: Exacte. Els irlandesos són l'equivalent del Lancam del 2026, però, a més, tenen el fet de que són més accessibles, més comercials. Però si us agrada la música irlandesa, són una passada en directe. A més, no sé si sempre fan el rotllo aquest de s'endullar-se i posar-se com allà entre el públic i això. Ho van fer al festival i va funcionar molt bé.
1: Jo crec que és perquè hi havia la passarel·la del Nick Cave i suposo que la van aprofitar, perquè van haver-hi molts grups que van tocar a la passarel·la del Nick Cave.
0: Probablement...
1: I l'endemà ja no hi era la passarel·la i per tant no ho van poder fer.
0: Potser van a per aquí. Vinga, anem amb l'última notícia d'aquest blog, que és una que engloba diverses coses. A veure... Tema pluja, i així ens anirà bé per enllaçar amb la crònica de dissabte passat, que vam anar a València. Aquí es va suspendre gairebé tot, a nivell cultural, per tot el tema del que estem parlant ja sabeu què va passar dissabte passat, amb tot el tema de l'aigua, no? Va haver doncs, emergència. No? Però mentre aquí hi havia emergència i per motius de seguretat es van haver de suspendre a bona part de Catalunya, les activitats culturals, a València havia passat que era el dia abans el problema, el divendres.
1: Va, exacte, llavors... el divendres es va cancel·lar tot i el dissabte es va fer normal.
0: Correcte. Anem per parts. Hi ha la idea de que es va suspendre tot a Catalunya. No. Va ser a 19 comarques. Hi havia comarques que no van tenir cap problema amb els temporals. Llavors, que sapigueu que el Mollerussa Metal Fest, el Mollerussa Metal Fest, va tirar endavant. El Cafè del Teatre de Lleida va tirar endavant les activitats. Doncs perquè allà no hi havia emergència. Ho dic perquè he sentit gent insultant els del pobre festival, que irresponsables, hi havia una emergència. No, és que no va caure ni una gota. O sigui, hem d'informar-nos bé abans d'insultar. I no faltar el respecte. O a mi hi ha gent que inconscient, mira que no, que a València no hi havia emergència.
1: És que de fet no va ni ploure.
0: No va ni ploure, feia sol espectacular. No, vull dir que hem d'anar una mica alerta amb això. Ara, afectacions moltes. N'anirem parlant d'això perquè tindrà conseqüència d'actuacions que es van suspendre o posposar. Han tingut una conseqüència ja en els pròxims dies o la tindran en breu. Per exemple, el Blues de Cerdanyola va veure com les activitats de dissabte i a conseqüència diumenge es suspenien. El festival segueix endavant, però, clar, és que estava... El vídeo era espectacular. Es veia el terra tot enfangat, ple de una passada. Era impossible que diumenge allò es pogués restituir. A Placebo...
1: Clar, exacte, Placebo, ni que sigués un recinte tancat... Clar, tu em vas ensenyar un vídeo de les escales de Montjuïc, sí, que van a parar a la plaça Espanya, que semblava una cascada, o sigui, era impossible pujar per allà. Llavors, clar, es va haver de suspendre perquè per arribar-hi havies de passar per tota aquella aigua, era posar en perill el públic. Nosaltres no teníem entrada perquè, clar, estàvem a València, però s'entén que ho van suspendre per això, perquè l'accés a Montjuïc era inaccessible. Doncs, igual també amb el cotxe, com el dia que vam anar a l'Alice Cooper, que semblava que estiguéssim passant per un riu. Clar, jo crec que actualment no s'hagués suspès el concert.
0: Hombres G sí que es va poder redireccionar l'endemà diumenge.
1: Sí.
0: Van actuar, però Hiten ens comentaven que per tercera vegada, pobres, estan agafats, van haver de suspendre el seu concert, en aquest cas era La Nau, i l'amic Narcís del Rock Time es veu que hi va anar i que es va trobar que estava allà a la porta i, a més, amb el temporal. És complicat tot això. Per cert, Placebo no ho hem dit, però diuen que intentaran, abans del 15 o 16 d'octubre, buscar una solució per reubicar en algun moment
1: exacte,
0: punt de la gira.
1: Exacte, o sigui, de moment no han tornat entrades ni han dit res perquè es farà una altra actuació. Aleshores,
0: en el cas de que sigui possible.
1: Sí. Entenc que és com... Nosaltres no vam anar a Hombres G ni teníem entrada, però amb els Hombres G van dir la gent que no pugui venir, perquè hi havia moltíssima gent que no va poder anar-hi, podeu retornar l'entrada,
0: sí.
1: I llavors es van posar entrades a la venda el mateix diumenge, que clar, estaven esgotadíssimes les entrades, i en canvi van sortir entrades a preu normal,
0: sí,
1: de gent que s'entén que havia retornat l'entrada perquè no podia anar al concert.
0: Tot això dins del possible. Jo dissabte des del... anava actualitzant també l'agenda del programa amb tota la informació que m'arribava, i agrair moltíssim a oients o no oients, de gent que confia en el criteri del Trilogy, de preguntar-me coses. O sigui, a mi no em molesta gens que ens escriviu i que ens pregunteu coses. Jo, si ho sé, us ho contesto, i entenc que hi ha gent que si em demanava si sabia si el festival de Mollerussa tirava endavant, m'ho pregunten. Clar, jo en aquell moment no ho sabia, però vull dir que...
1: Però com a mitjà de comunicació igual tenies informació, en
0: sí,
1: aquest cas
0: sí,
1: no,
0: sí, sí,
1: però...
0: Sí, sí, perquè vull dir, a mi no m'importa. El que sí que us dic, que clar, que la gent... que no va per ningú en concret, però demanar si tinc manera d'aconseguir entrades per un concert, això no em molesta. El que em molesta és quan és com se t'exigeix. Bueno, però és que a tu no et costa res demanar-me entrades per Oques Grasses. Home, doncs sí que em costa, perquè ara mateix jo no sé ni què s'ha de fer, no?, per aconseguir-ne, si està sold out, a més, no, Helena? Bueno, anem a fer la crònica de Transvision Bump. El passat dissabte vam anar a València, anàvem creuats del que s'havia fet a Barcelona. Dissabte vam tornar a València. Per què? Doncs perquè Transvision Bump havia tocat divendres de la setmana anterior als Resmetars 2 de Barcelona, quan nosaltres estàvem a València, al Visor, divendres i dissabte de fa 15 dies. Llavors, dissabte passat, com us dèiem, vam anar a València, a la Sala Munt, a veure la parada que Transvision Bump, la banda de Wendy James, després d'un primer periple per Austràlia i Nova Zelanda, unes petites actuacions a Anglaterra, anant cap allà, i després agafant ja la gira espanyola, que ara tindrà una continuació pel Regne Unit com a segona part de gira anglesa, no?
1: Clar, el dissabte passat, com tu dius, estàvem a València i no els vam poder veure, que van tocar a Barcelona, i en canvi els vam veure a la Sala Amunt, que és una sala nova que està reubicada i que és una sala que, clar, com que està nova, doncs realment, a part de que van posar The Cure com a música de fons, que sí, van posar a la Forest...
0: Sí, i l'Insex Fin, també.
1: Sí, l'Insex Fin. Doncs, clar, totes les instal·lacions... Jo no vaig anar als lavabos, però totes les instal·lacions...
0: Els lavabos genials, tipus sí? Per als 62, ah. Estan molt bé.
1: Doncs supernova, a l'escenari, és d'aquests alts que... Nosaltres som alts, però ben bé ens arribava per les espatlles gairebé a l'escenari. I no té balles, o sigui, no té fosso de fotògrafs, i té una capacitat com, ara ho he mirat, de 950 persones, evidentment potser només n'hi havia 400.
0: Sí.
1: Però estava molt bé, el públic genial, o sigui, tot el públic evidentment granadet, i ella, clar, evidentment els anys passen, però jo crec que ho va cantar molt bé, i el grup, ara us explicarà el Maurici, però clar, el grup superbé, i hi havia un dels originals, evidentment, però que van sonar molt compactes i tot això, i si tu tancaves els ulls, deies, vale, la veu no la té tan jove, però tampoc t'imagines que sigui tan gran. O sigui, tancant els ulls, era ben bé escoltar el disc i molta energia, super amable amb el públic. Bueno, és que ella sempre ha sigut molt simpàtica, eh? Sembla una diva.
0: La vam poder entrevistar en el seu moment, quan va venir com a Racing, l'hem vist també com a Wendy James, punxant, vull dir, és algú que hem tractat
1: sembla
0: bastant.
1: Sembla una diva, però realment no ho és.
0: No.
1: Llavors, no va, no, clar, vam marxar, després del concert vam marxar, però no sabem si va sortir després a parlar amb el públic, però jo crec que si va sortir i ella sempre parla amb el públic i molt bé.
0: Diguem que Transvision Vamp hi ha una miqueta la idea errònia de que és una banda com de pop xiclet, fàcil i d'això.
1: Clar, noia rosseta, maca, doncs apa.
0: Però sense anar més lluny, ella sempre ha defensat que és una banda de rock i que volia per aquest retorn, no? Precisament una banda de músics, del que ella considera músics de veritat. Músics de veritat es refereix a Dave Parsons, que venia dels Partisans, que és membre original de Transvision Vamp i que després va passar a Bush. Portaven James Sclavones, bateria de Nick Cave and the Bad Seeds, o sigui, dels Bad Seeds, i la veritat és que també doncs, tot un seguit de components que tots tenen credencials bastant bèsties. Una banda que va donar precisament un so, més aviat podríem dir que era més propi d'acompanyar l'Iggy Pop que d'una banda de pop, no?
1: És que ja vaig fer entrevistes i deia, diu, evidentment que m'agradava Blondie, diu, però jo era més de la Joan Jett. Diu, i en el seu moment, diu, jo no em veia com a noia bonica que toca en un grup d'això, diu, jo em veia com a líder, com la Joan Jett, diu, no em va espantar mai el públic. L'únic que, clar, el públic... Evidentment, va cantar només al Guardian de One, al I Don't Care i tot això, però clar, hi havia també gent que tenia el disc i les cantava totes les cançons.
0: Una miqueta el tipus de so
1: que... I Don't Want Your Money, també, o sigui...
0: Són els tres grans èxits, però una miqueta el tipus de so que va regnar durant tot el concert va ser un so pròxim a aquesta mena de so garatxer, de guitarra punk, un element més rocker que pop, podríem dir, no?
1: Sí, el que dèiem, Blondie està molt bé, però era més Joan Jett.
0: Tipo això que escoltem ara.

0: aquest tipus de guitarra així bruta i més rockera, sobretot.
1: I li feien els coros als cantants, als músics.

0: d'esmentar que, per una altra part, el concert, doncs, un cop va acabar, és això, nosaltres vam marxar, però sí que va ser molt guai poder parlar amb els músics, no?, breument, Helena, que...
1: Amb els músics, ella de moment no va sortir, ja, igual quan vam marxar va sortir ella, però no ho sabem.
0: Molt.
1: Però com tu dius, els músics molt amables tots, sí, sí.
0: Sí, sí, em va sorprendre per bé, no?, el... Doncs, clar, ara hi havia gent del públic que realment no, és com que no s'assabenta de res, perquè un dels músics li estava dient no, si no toco en aquest disc, perquè li deia firma mal també.
1: Clar, els importava el velvetín i els deia als músics que li firmessin, i clar, evidentment que n'hi havia un que sí que havia tocat el velvetín,
0: sí,
1: però el bateria o això o el teclista, no.
0: I diu, bueno, jo si vols t'ho firmo, però és que no hi ha tocat, sí, sí, sí. I li dic, ets conscient que t'està dient? Diu, ah, però me gusta mucho. Diu, bueno, vale, va, pues vale, saps?

0: Deixem aquesta crònica. No sé, Helena, si volies comentar alguna cosa més.
1: No cal.
0: Doncs vinga, anem amb una novetat. Ja ha sortit a l'àlbum de debut de The Family Business Limited, el projecte que és dels músics que s'ajunten i fan coses, on ens trobem, doncs, entre d'altra gent. Hi ha el Tim Armstrong, de Rancid, i abans d'Operation Ivy, Jesse Michaels, també d'Operation Ivy i de Common Rider. La banda d'acompanyament és Calamatics, i al mateix temps ens trobem, doncs, en Jordan Cardy, de Ratboy. Tot això junt i amb altres companys que acaben de posar-hi, doncs, una miqueta d'acompanyament final, dels Ordinary Boys i similars, i el passat 25 de setembre ja sortia a l'àlbum de debut. Anem amb una de les cançons que encara no havíem escoltat i més destaca, com és Detonator.

0: Escoltes Trilogy Rock a Ràdio Sant Joan.
1: Doncs això que ha sonat al final era el detonador, o sigui que, bum, la bomba. Doncs eren The Family Business Limited, els músics s'ajunten i fan coses. Ja heu vist una de les peces destacades d'aquesta banda, doncs això, relacionada amb Operation Ivy, Rancid, Rat Boys, Ordinary Boys i moltes altres bandes com els Calamàtics. Tot això allà posat, tota aquesta gent passant-s'ho bé i demostrant que encara tenen moltes coses interessants a dir. I ara anem a parlar una miqueta d'avançament de festival. El dissabte que ve, a Barcelona, hi haurà una nova edició, la tercera ja, del Soundhood Festival. Un festival que doncs, s'intenta apropar la música als barris. O sigui, ve amb el lema de la música vuelve al barrio. I diguem que es fa a diferents poblacions d'Espanya i diguem que doncs, això té diferents parades al llarg de l'any. A vegades són concerts sols, perquè ens entenguem, i a vegades van amb pack, com una mena de festival, com és el cas de dissabte que ve. Antigament, les altres edicions, la primera en va tenir dos de dies, i ja des de l'any passat, bàsicament és un dia, però és un dia que fan coses a diferents espais. Locales Pardo, hi ha varis showcases, a Disco Redondo hi ha Joia, a la Perruqueria 8 la Carrota Flaner, al Parell 62 Club hi ha un concert secret, no s'ha dit quin, uh-huh. I al Parell 62 normal, pròpiament a la sala gran, a la principal, hi ha Mandy Indiana, Honey Glaze i Fat Dog. Sí, al final ha quedat un cartell molt apanyadet. Això serà dissabte que ve. També hem fet notícia a la pàgina web respecte a aquest tema. I per la meva part estaré a la part de nit, a partir dels concerts de, podríem dir, pròpiament de vespre nit. I diguem que repetirem Mandy Indiana, que ja els vaig veure en un primavera a la ciutat de tancament de diumenge. Honey Glaze, que no els he vist mai, fa bona pinta. I Fat Dog, que sí que ja els he vist, és el segon cop que ens venen a visitar, tot i que jo els vaig veure a Anglaterra, perquè la primera vegada va ser també en primavera a la ciutat, però amb allò que fan els dimecres, no?, que toquen entorn de les dues de la nit, no?, més o menys, Helena?
2: Sí.
1: Com model actriz aquest any ens ha passat que...
2: Que era... Bueno, tu perquè treballaves i, clar, era massa tard, esperar masses hores i ens els vam perdre.
1: Sí, realment...
2: Però crec que tornes al cartell, m'ho ha dit l'actriz, o igual no...
1: Ara no t'ho sé dir. Parlarem d'aquí una estona, sí, de primavera, per tant...
2: Mentrestant ho miro.
1: Sí, de mirar-ho. Anem amb Fat Dog, amb una de les peces del Cancel Me, I'm Tired, disc que, com us dic, presentaran dissabte de la setmana que ve, és a dir, dissabte 17 d'octubre, al Paral·lel 62, juntament amb Mandy Indiana... i, entre d'altres propostes, Carlota Flaner o també la història dels Honey Glaze.

0: Doncs Fat Dog, els tindreu presentant aquest treball discogràfic, Cancel Me Untied, el pròxim dissabte. Això, al Parc dels 62. Si no els heu vist mai, no va una l'actuació que van fer a l'Apolo 2 en el seu moment, que sapigueu que està molt ben directe, que és sobretot un grup que s'entén quan els veus en directe i que tenen una força increïble i que el terra del Parc dels 62 probablement farà com els fonaments allà, com amb
1: Taisi, no?
0: Sí, com un terratrèmol amb tota la gent engorilada i això. I que porta molt públic jove, jo crec que hi haurà gent jove, espero pensar, dissabte que ve, i que m'agrada molt que la gent jove doncs, també escolti altres músiques. Bé, anem ara amb una gran sorpresa, que és la nova cançó de Fuyiga i Miyagi. No sé, Helena, si te'n recordes d'aquest grup.
1: Sí.
0: Doncs tenen una cançó fantàstica nova. Vam escoltar una fa un mes i poc o així, però és que la nova estava realment molt bé. La veritat és que els ha quedat molt xula. Té un punt crowd, que la fa molt atractiva, com que podria seguir minuts i minuts i minuts i entraríem en una mena de bucle que els hi funciona molt bé. I diguem que ara l'escoltarem i que la peça es diu No Green Light i que una miqueta el que han volgut fer és doncs, de tornar-se a posicionar, de buscar quelcom que sigui molt atractiu i que, bueno, que tot apunta que aquest treball, mira, han estat 5 anys que no treien cap àlbum. Llavors veurem cap on va finalment tot el disc, però si ha de ser tot en sintonia com aquest single, la veritat és que endavant. Anem amb la peça, com us deia, són Fuyiga i Miyagi. I sí, no recordava que al principi fa com va entrant com molt lleugerament. Com que estem a la ràdio, si us sembla, ens saltarem aquesta introducció i anirem directament amb la música.

0: Bé, espero que us hagi agradat tant com a mi. És una de les noves cançons que formarà part de New Shiny Object. Crec que no havia dit el títol.
1: Amb un regust molt Kraftwerk, eh?
0: Totalment, totalment. Sí, sí, sí. Entre Noi i Kraftwerk va cap aquí i posant una miqueta també doncs, de segell propi, evidentment. Parlant de, doncs, dels Fuyigai Miyagi, esperem que es pugui refer una miqueta la gira, que havien de tocar... No sé ben bé què va passar, però van suspendre, havien de venir fa poc i no sé, igual s'esperen a treure l'àlbum o... No ho sé, però bé, esperem que tornin a venir, que també és una aposta en directe. Bé, nosaltres seguim amb més coses. Jo crec que ara és un bon moment per fer crònica de concert del que va ser l'actuació de dilluns passat a la 2 de l'Apolo dels Mercury Rev, que van estar actuant a Barcelona i doncs estaven fent un tipus de concert que era una miqueta el 25 anys de Oli's Dream, treball que no va significar que l'actuació fos un Mercury Rev performing Oli's Dream, sinó que és que van interpretar més cançons d'aquest àlbum amb motiu de l'aniversari, no?, de l'ocasió. Llavors, Helena, vam, de fet, agafar... Tu vas agafar el
1: service
0: del Grasshopper, no?, del component del guitarrista...
1: Que, de fet, està apuntat en un bloc de notes de l'hotel on estaven allotjats.
0: Te'l va signar el mateix Grasshopper, no?
1: Sí, i el cantant també.
0: El Donahue?
1: Sí, els dos. I és això, està apuntat amb la típica bloc de notes que et trobes a l'hotel perquè hi ha el nom de l'hotel apuntat. I està amb la lletra del Grasshopper i sé que la va escriure ell perquè era el seu.
0: En el seu moment, que tu ja l'havies conegut, no? Em sona que et va signar com a allò en plan...
1: L'Office Many Splendor Thing, o algo semblant, em va posar.
0: De la cançó.
1: Sí.
0: Me'n recordo que m'ho vas ensenyar en el seu moment.
1: I apareix perquè, clar, estan apuntats Fanny... Herc, Lincoln, Crack, Dream of Youth, Spiders, Ancient Tides, Goddess, Halls, Dark, tal qual així.
0: Clar, si diu Dark ja saben que és Dark Mirror, o si diu Goddess ja saben que és Goddess on a Highway, no? Però Halls és Halls, no? Però crec que ja s'entén, no? Però fa gràcia, no? Per cert, Helena, bueno, molt macos, tant abans com després, parlant amb tothom.
1: Sí, sí.
0: I, de fet, jo estava parlant amb el Jonathan de Susilos 4 i també que va amb el TV Smith i tal, amb els Bored Teenagers. Els estava fent de roadie per tota la gira espanyola i tal, i els donava un cop de mà amb el merch i tal, mentre estaven actuant i això, no? I em va dir, bueno, sí, molt macos i tal, molt campechanos de la gira i això i tal, i de cop ve el Grasshopper cap allà i, clar, me'l presenta i tal, però saps allò que me'l va... I, clar, em va agradar perquè és d'aquella gent que es posa en la conversa, també et fa preguntes a tu. No
1: sí,
0: és
1: sí,
0: com,
1: sí.
0: Com que és fan... No? Vull dir, molt guai, en aquest sentit. A mi m'agrada aquest tipus de gent. Això diu molt a favor de la persona. I el concert va estar molt bé. Mm-hmm. Hi havia cert perill en el concert, perquè l'última vegada el BAM, que a mi no em va desagradar, però, clar, va ser un concert com sense bateria, molt en un format més acústic, no?, semiacústic, amb les cançons com molt despullades, però que no sé si és també que era allà al BAM, que a vegades costa, allà al costat del CCCB. Va quedar una plaça dels Àngels, crec que es diu.
1: Sí.
0: Va quedar una mica desengelat, en aquest sentit, sense ser dolent, i, clar, ara va ser un concert que dius, ostres, sí.
1: També bé. Està a primera fila, que això també compta molt. Nosaltres gairebé sempre ens posem a primera fila, però, clar, és que els tens allà i notes també l'energia, no? O sigui,
0: sí.
1: En aquest cas, a mi em va fer gràcia això, que no el recordava tan teatral, o sigui, movent-se tal...
0: Sí, el Jonathan Donahue feia com molt, com si fes la part orquestral, no? Allà
1: sí,
0: cap a la
1: sí.
0: Part d'electrònica i teclats i això, no? Com si fes amb els moviments de director d'orquestra,
1: no? I ballant,
0: no?
1: Bueno, ballant no, movent-se com per l'escenari, hi havia moments que recordava com es diu, el de Sparks,
0: sí,
1: tot això.
0: Els germans, no?
1: Sí, sí. I vivint molt la música, i, bueno, van saber transmetre també.
0: A veure, Helena, això ho he comentat al llarg de la setmana, el mateix dilluns ho vam parlar amb diferent gent, estem a dissabte, tu, Helena, ben vist... clar, jo per edat els he vist del 99 cap aquí. Tu, Helena, ben vist els dos Mercury Rev que hi ha hagut, és a dir, el de la presentació dels dos primers discos i després havent-los vist diverses vegades més tard als 90, com veus l'evolució? Perquè,
1: a veure,
0: clar, la banda
1: com a persones,
0: és un grup absolutament diferent, no?
1: Com a persones sempre han sigut molt amables, perquè ja et dic, o sigui, el Grasshopper em va firmar l'entrada del concert i tot això en el seu moment dels 90. Clar, jo recordava més un grup més estàtic, més grup convencional de tota la vida, que tu et poses allà a tocar i fas les teves cançons i ja està. I en canvi aquesta vegada he notat com que no és que interactuessin amb el públic, perquè no van interactuar amb el públic, però entre ells hi havia més harmonia. O sigui, ni que fos un grup nou, i evidentment tenia molt més contacte amb el Grasshopper, que és el company de tota la vida, que amb els altres.
0: Sí.
1: Però el fet de que es pugés a seure al bombo de la bateria, o que fes la tonteria amb els teclats i tot això, o en plan l'energia que desprenia el Grasshopper, doncs no sé. Hi ha gent que diu que és teatre, i ho és, de teatre, però a mi m'agrada més. Era un teatre que li quedava natural.
0: També hem de dir que per el 99% de la gent probablement els hi és absolutament igual, però tu, Helena, ja saps, o els nostres oients ja saben, que jo també dono molta importància a les credencials de cada músic que hi ha, ni que sigui nou o bastant nou, o que té un passat o un present, o em refereixo present, em refereixo a d'altres grups que pugui tenir. També, clar, comptaven, s'ha de dir, amb en Jesse Chandler dels Midlake, que no és cap tonteria, que és una banda que probablement ha nascut va néixer en el seu moment una miqueta remolc d'imitar doncs els Mercury Rev, no?
1: És com el grup Taloner, no? Que jo
0: sí,
1: no els coneixia.
0: Ara sí. En parlarem, sí, d'aquí un momentet. Anaves a dir alguna cosa i t'he tallat.
1: No, això, com que ja parlaràs després. I aquesta cançó, evidentment, el públic cantant, o sigui, molt bé, molt bé.
0: Escoltem una miqueta aquest God is on a Highway. I ara parlarem de la Sandy Bell, la proposta Taloner.

0: No sé si volies dir alguna cosa més respecte a Mercury Rev.
1: No, no.
0: Bé, anem a parlar de Sandy Bell. Per on anaves, Helena? Que anaves a explicar alguna coseta?
1: No, i precisament això, que tu dius que li dones importància a les credencials i precisament la talonera doncs, té credencials, no?, que tu dius.
0: Sí, sens dubte, doncs, sorprèn una miqueta doncs, que la Sandy Bell, no confonguem Sandy Bell amb Sandy Bell als dibuixos animats, que es deien Sandy Bell.
1: No?
0: O l'Andy Bell. La Sandy Bell doncs, es va donar a conèixer col·laborant, doncs, perquè era una col·laboradora del Jeff Buckley. Sobretot, diguem que els seus primers passos destacats en el món de la música va ser doncs, col·laborant amb el Jeff Buckley, que van també treure música plegats en unes sessions. I a partir d'aquí, doncs, Sandy Bell després va emprendre una carrera en solitari i diguem que bé, també un artista no? que estava també va ser fàcil de tractar-hi i que després per internet encara he acabat de comentar quatre cosetes d'això amb ella, no?
1: Era ella als teclats i després un company amb la maquineta de sorollets, teclats i maquineta de sorollets, no? Una espècie de MIDI raro.
0: Posada probablement podríem dir a mig del doncs del dark folk, un folk així una mica fosc, indie-trònica també, i elements de folk horror en quant a les lletres, i diguem que bueno, un imaginari que ens va això portar a bueno, una miqueta perquè us feu la idea a la cançó que estem escoltant de fons, Monster Trying to be a Lover, un monstre intentant ser un amant. Amb tot el que això pot comportar, no? Que no és una cançó precisament que parli de coses molt boniques, no? I bé, la veritat és que ells dos van saber recrear un ambient ideal per obrir una actuació doncs, com és per fer-ho per Mercury Rev, no? La gran majoria de gent no la seguia. Aquí el Trilogy només havia sonat en una ocasió, ho he comprovat, i crec que fa 7 anys. Sí. Tampoc havíem seguit excessivament la seva carrera, però des del concert de dilluns que m'hi he posat més perquè crec que és molt interessant també tot el que va fer amb el Jeff Buckley, una història que sí que havíem tractat en el seu moment aquí al Trilogy, però que reconec que també ho havia oblidat, o sigui, clar, no arribem a tot, a vegades, i està molt bé perquè el Julio Ruiz, no, antigament a Rayo 3, doncs va fer una miqueta de recordatori dels primers passos de Sandy Bell i fa una cosa molt xula que fa com la promo, la fan obert i tal, i amb uns escrits seus que es nota que no estan fets a mia sinó que els desenvolupa ell, i era molt maco doncs, de remarcar de que la gent tingui en compte de que la Sandy Bell, vull dir que ja va fer coses molt interessants als 90, no?

Bé, doncs deixem la crònica de Mercury Ref i Sandy Bell del passat dilluns a la 2 de l'Apolo. Bona doble actuació? Sí, doncs sí, la veritat. Mm. Això ho té, la Sandy Bell, et fa un tema supertrist i tal, i de cop hi ha una...

0: un dels temes que va interpretar Sandy Bell, i ara nosaltres anem amb una novetat. Són els Robocobra Quartet, que tenen nova cançó, són de Belfast, d'Irlanda del Nord, han sonat aquí a vegades al programa, i la veritat és que ben aviat això formarà part de treball discogràfic, que es dirà 100 Pieces. Fa bona pinta, la veritat. Són, doncs, de reben influències de Fugazi, Langfish, tot de grups de Discord dels 90, sonen molt això, però al mateix temps a nova escena del London Prog, no? Black Country New Road, Squid, tot aquest tipus de grups també, i una miqueta també hi posen a l'aire, que també se'n pot anar cap a The Comet is Coming i coses així. Són Robocobra Quartet i això és Ha Ha Ha. Es diu així la cançó, ho sento. Ai, ara m'ha sortit natural. No estava dient el títol.
1: This is Tom from Robocobra Quartet, and you're listening to Trilogy Rock.

0: el Marc.
1: Doncs la proposta de Robo Cobra Quartet, com heu vist amb aquestes influències, no? Aquesta barreja tan curiosa de, doncs, de Fugazi, grups de Discord, amb el London Prog de tots aquests grups habituals i al mateix temps Comet is Coming. És com que barreja totes aquestes influències i fa una cosa, doncs, on es mescla això amb classe i continuen mantenint la flama. Nosaltres ara anem amb Tanzana, no Tanzània, sinó Tanzana, amb Z també, això sí, però sense la I, que, o sigui, Tanzana. Són aquestes noies que hem anat seguint aquí al Trilogy. Fins i tot us en vaig parlar abans de que traiessin el seu primer single, i és perquè les vaig veure ara fa just un any, i mai més ben dit, fa exactament aquest cap de setmana un any que les vaig veure en una església abandonada a Rotterdam, dins del que són els actes de Left of the Dial, i basant-me amb les descripcions i amb la informació que m'arribava d'alguns blogs i de diferent gent que m'aprecio, que em deien que anés a veure-les, i més en un indret que ja havia vist alguna altra banda anteriorment allà. És una església abandonada que l'estan reconstruint per activitats culturals. Acabarà sent una sala de concerts, perquè ens entenguem, i si no és que ja l'han acabat de reconstruir, la poden, és un lloc genial. I un grup així, que té aquest punt una miqueta, podríem dir, esotèric, una miqueta com una mena de dream pop obscur, sovint actuen amb les... amb altres propostes, no? que van una miqueta en aquesta sintonia, com Danny Weaves, per exemple, tot i que elles tenen menys contingut folk i és més dream pop, però sí, poden quadrar perfectament a unes de taloneres de les altres. I ara això tenen aquest EP, que sortia en concret ahir, algunes cançons ja les coneixíem, altres són totalment noves, tot i que tinc encara molt present al concert i sé que van sonar aquestes peces. Després crida l'atenció perquè van amb un vestiment així tot com molt com si fos medieval fosc escocès, una cosa molt curiosa perquè és roba que rarament veus. Alguna portava l'Skilt, les faldilles escoceses, vull dir, però al mateix temps a sobre portava com roba curiosa, no? Són Tanzana.

I això és Aster, una de les cançons de l'EP que s'acaba d'editar. I també, si venen a tocar, no us les perdeu, de veritat. A vegades sembla que ho estigui dient molt, però és que si estan molt bé els grups, ho dic. Si no estan bé, també ho diria. En plan, bé, aquest grup encara li falta, també ho diem.

0: Bé, doncs la proposta de Tanzana, que ens arribaven amb Aster, una de les cançons de l'EP que acaba d'aparèixer, i això, un grup escocès a tenir en compte, i que va ser una cosa curiosa perquè el gener del 2025 va sortir un single, el vaig escoltar, i al cap de poques hores el van retirar. Llavors, ja ens plantem a l'octubre i van actuar sense res editat, tot i que hi havia hagut això, i allà al mateix festival es va anunciar doncs, que hi havia discogràfica darrere i que tot això aviat editarien el seu single de debut, i van tornar a presentar la cançó amb una miqueta més de producció, o sigui, van regravar.
1: Vale, és com si consideressin que allò quedava com a maqueta o el que sigui, que s'havia de publicar directament amb discogràfica. No?
0: Exacte. Uh-huh. I ara ja tenim l'EP. Donem la bona tarda i benvinguda al David Rius, que doncs, ens ha portat unes quantes novetats.
2: Sí,
0: i tarda. Avui en concret t'estem escoltant superfosc.
2: Sí, ara s'escolta bé.
0: No massa, la veritat.
2: Sí, provant. Dos.
0: Allà amb David pot
2: avui
0: ser.
2: Avui provem?
0: Sí,
2: vale. Ara millor. Vale.
0: Sí.
2: Doncs, sí.
0: David, sí, avui vas a veure concert maco, no?
2: Sí. En principi hi ha aquest mini festival, diguem-ne, orientat al Doom, a la paradada de 62, que teòricament ja més o menys ja ha començat, i s'acaba el trilogi, marxa cap allà, i bàsicament, entre altres grups, diguem-ne, hi ha el Platform, que és Electric Wizard, que és grup, en certa manera, molt difícil de veure des de fa molts anys a Barcelona, i que avui es presenta l'oportunitat de poder-los veure en directe.
0: Dic que es van exhaurir les entrades...
2: Sí, ràpid, va ser relativament ràpid, sí. I tenint en compte que el preu barat no és, però clar, tenint en compte el ganxo era aquest, que no és un grup fàcil de veure a Barcelona.
0: Però realment hi ha Barcelona tants fans com per omplir un Parell 62 poques setmanes.
2: Algú estava comentant, o estàvem tenint aquesta discussió, de que no en tenia, tenint en compte el tipus de música, el preu de l'entrada, i que estem parlant del Parell 62, que no és una sala precisament petita. I clar, jo crec que ha arribat un moment que tot el tema del Doom, o aquest tipus de metal, a Barcelona, diguem-ne, de certa manera, sempre ha tingut bastanta repercussió, entre comences, tenint en compte que són estils minoritaris, ¿vale? Clar, però fins a quin punt s'entén que en poc temps es van exhaurir les entrades? Clar, és difícil de respondre, entenc que que deu haver-hi més d'un factor, però jo crec que el principal és que és un grup que el que està ficat en aquest estil... és molt complicat de poder-lo veure en directe, diguem-ne, ja no dic a Barcelona, sinó ja en tot l'estat espanyol.
0: Parlant de cartells i de festivals, David, l'Helena i jo vam donar una miqueta la informació de l'Azquena dissabte passat, perquè era fresca de la setmana, però està clar, David, que si vens aquí al programa novetats,
2: cèntims,
0: has de fer 5 cèntims una miqueta de la impressió de, a més, sent cartell d'aniversari.
2: D'aniversari, sí, perquè la gent, en certa manera, al ser el 25è aniversari, que curiosament també coincideix el primavera amb aquesta
0: fèmina,
2: és curiós, doncs clar, la gent esperava un cartell molt potent, i he de dir que a mi, personalment, m'ha quedat una mica el gust agradós, en el sentit de que, clar, els noms principals, a mi personalment, no és que m'interessin gaire, però quan veus o jutges el cartell en la seva totalitat, veus que el cartell... han fet un esforç perquè el cartell sigui molt complet. Molt complet en el sentit de la paraula de lo que abarca l'Azquena, o sigui, des de el folk o l'americana fins a sons més agressius, com fins arribant al punk, no? en aquest cas. Sí que no, pràcticament potser la pinzellada de metal aquest any pues, pràcticament no hi és, però altres anys havia sigut, però bueno, que també hi ha hard rock potent i punk rock i música dels decibels també hi és. Personalment esperava alguna una mica més de potència, sobretot amb els noms més grans, el que és la capçalera del cartell, que recordem, pues hi ha Bad Religion, Marilyn Manson, Alex Lash, que ve amb el seu projecte en solitari, Wilco i Patti Smith, ¿vale? A dalt de tot, ¿vale? Que estem parlant de noms, diguem-ne, de pes, però que a mi personalment, que estem parlant de temes ja més personals, pues, tampoc no és que hi hagi una cosa que rius realment t'acabi impactant. Hi havia el rumor, des de ja fa més d'un any, o podríem dir, bueno, des de l'estiu, més d'un any no, però des de l'estiu més enrere, de Feino Mor, que al final, clar, entenc que Feino Mor, si bé...
0: Peta el que demanen és tan gran...
2: Bueno, el que demanen és tan gran que entenc que l'esquena no pot arribar. Això és un tema ja de sentit comú. O sigui, aprofitaran Feino Mor en la propera gira, de manera legítima, però que...
1: Igual els porten al Malcul o qualsevol festival d'aquests amb més diners.
2: Tothom especulant que és cant de canó pel Malcul, però bueno... Ja
1: o en solitari ells, que ja ompliran estadis i tot.
0: Ja. És que no ho sé.
2: Però quan comences a veure la lletra... Després dels grans noms, la lletra petita...
0: El primer grup és molt David.
2: El primer grup, reconec que és l'assignatura pendent meva, dintre dels grups dels 90, que encara en queden per tatxar, que són pocs, però un és precisament el que hi ha amb el segon bloc, de lletra més petita, que és 16 Horsepower, però és que no és només ell, o sigui, la lletra petita, doncs, també tenim a Waterboys, que també és un grup amb un nom i una trajectòria, Girls Against Boys... Sí.
0: Em fer content al Maurici. Sí.
1: Els Condi Regis també et faran contents a tu.
2: Els Condi Regis també són, que sempre... Curiós els Condi Regis perquè porten ja uns anys que intenten portar sempre algun grup, diguem-ne, ja sigui mític o de culte, del punk dels finals dels 70 britànic. Ja porten uns anys,
0: Que sapigueu que Condi Rejects ara sona més a Toy Dolls que...
2: Com bueno, clar, per una raó bàsica.
0: Encara més, eh?
2: Encara més.
1: I també m'estranya, amb lletra molt petiteta, també el Nick Lowe, que ja sé que no és ben bé esquena, però clar, el posen allà en miniatura.
2: No, el posen, però saps per què? Perquè això és la part nova d'aquest any, ¿vale? Que volia comentar-ne.
0: Això us anava a dir, és la segona caseta que hi ha, la dels DJs, això, Strohouse?
2: Entenc,
0: on hi haurà els dietes, o...
2: Entenc que això de li han posat Strohouse, però... que és, en el fons és un escenari que entenc pel que s'interpreta és la... Hi ha dos carpes, possiblement. Una és per lo que es
0: deia... El Trashville, no?
2: El Trashville, i l'altra serà això. I això és la part novedosa en el que bàsicament intenta donar un espai a la sonoritat més folk, country americana o posar l'etiqueta acústica o...
0: Sí, que veig que hi ha el Dick Dickerson que va tocar el FastiSurf, per exemple.
2: Pues en el cas de Nick Lowe, clar, al tocar en aquest tipus de format l'han encaixat allà, perquè evidentment per nom podria haver estat al costat de Billy Bragg, que hi és.
0: Sí, també
2: hi és. O sigui, clar, Nick Lowe i Billy Bragg... Curiosament, Billy Bragg li dona molt de pes dintre el cartell i Nick Lowe no, però entenc que és ben bé per l'on han situat dintre el festival, ¿vale? En aquest format, diguem-ne, acústic o folk o...
0: David...
2: Que m'hagués agradat veure'l al costat dels trajaques que estan al cartell.
0: Això t'anava a dir, és que era la meva següent frase. Per cert, t'anava a dir, saps què m'agrada també del cartell? Que hi ha coses que o no han vingut mai o que és molt difícil de veure.
2: Sí, sí.
0: Tipus, per exemple, el Cherry Poppin' Daddies del Neo Swing.
2: També.
0: Foxy Shazam, que també se n'està parlant bastant.
2: Que curiosament jo he perdut...
0: Amb el nou single has perdut l'interès. No,
2: amb els últims discos vaig anar perdent l'interès. Jo sóc del primer treball.
0: És que és el millor.
2: Clar, i no, què ens trobarem? Clar, no, és d'aquelles incògnites que tothom ho diu, ¿vale? Que ens trobarem amb el directe.
0: Estic repassant el cartell, que el tinc aquí en pantalla gran i...
2: Sí, sí.
0: O mira, els Urban Voodoo Machine també també venen, que precisament un dels components el van veure dijous amb el com es diu ara, Elena, dimecres vam anar dimecres a veure
1: els Dangerico.
0: Un dels membres estava a la Sala Wolf amb els Dangerico. Bé, no sé, David, ens havies portat un tema de 16 Horsepower, però igual volies comentar
2: Horsepower,
0: més coses.
2: No, ja bàsicament havíem fet els 5 cèntims i evidentment portava Assisting Horse Power com a recordatori de tenir la possibilitat. Recordem que a primavera d'aquest any van fer 3 o 4 concerts a Europa, molt limitat. Recordo que conec una persona que va estar a Holanda, que el va poder veure, i va confirmar que no és un retorn, independentment si trauran un nou disc o no, però és un retorn a l'alçada, perquè és la formació bàsica, no és només l'Eugene Edwards. O sigui, hi ha el Pascal, hi ha tots els membres típics de 16 Horsepower, de l'època gloriosa dels 90, i que el concert va ser d'un nivell altíssim. O sigui, que si es manté la formació i això, és una cosa realment, pels que no l'hem pogut, jo no els he pogut veure mai, d'aquelles coses que tinc marcades en què d'una manera o altra les he de veure. I avui pues, porto un dels seus clàssics, que és Hill on the Shovel, del seu disc del 96, primer Long Play, Sackcloth and Ashes, i que bueno, va perfecta per recuperar-lo avui com a que, clàssic.
0: Ara no és per fer-te dantetes, David, però sí que vaig tenir sort de poder-ho veure.
2: Has pogut veure Assisting Horsepower?
0: Sí. I molt bé,
2: molt bé.
0: Molt bé. Sí, bon record. Però bé, si tot va bé, i jo vindré a l'esquena, l'únic que em passarà com a aquesta edició, que segurament fins al divendres al vespre no puc arribar i em perdré tot lo de dijous. Però bé, ja veurem.
2: Ja veurem.
1: Vale. Igual fins i tot m'apunto jo.
0: Bé, doncs anem a escoltar... Has dit Hill on the Shovel, eh?
2: Hill on the Shovel.

0: Doncs teníem aquí 16 Horsepower, amb motiu de que són un dels grups, David, que t'ha cridat l'atenció.
1: Sí, sí, sí, sí, totalment.
0: No és per menys, eh? Bon grup.
1: Dintre de la programació del Primavera, i clar, és que en el seu moment no ens vam poder veure, doncs tenim aquesta possibilitat, i per les referències que tenim dels concerts que vam, dels postconcerts que vam fer a la gira europea de la passada primavera, doncs els referents són altíssims, o sigui, que és tota la formació original i amb un nivell musical altíssim, i que, bueno, una raó de més per, bueno, és un tanto que s'apunta a l'esquena. No està clar si serà concert únic a l'estat espanyol, si faran, això queda una mica a l'aire, però, bueno, que en tot cas, doncs, fantàstic per l'esquena. Aquest hi ha altres noms, eh? Jo em fixo en aquest per gustos personals, però que hi ha, que hi ha Billy Bragg, hi ha Waterboy, hi ha La Lletra Petita, Nick Lowe, estem parlant del Nick Lowe, Billy Childish, que no hem parlat.
0: És un dels al·licients també per mi anar-hi.
1: També s'ha de dir. O sigui,
0: sí, és un dels noms que dius, això fa que m'ajudi.
1: Estem parlant de que, clar, hi ha molta, jo soc dels que penso que mirant-me els grans noms del cartell, doncs no en diuen gran cosa, però quan comences a mirar la lletra més petita és quan veus que realment el cartell s'ha fet amb, pensant en el 25è aniversari. Hi ha moltes cosetes allà que, de coses, com ha dit el Maurici, de coses que no són fàcils de veure.
2: Perquè realment o sigui, no tocaran junts el Nick Lowe i els Straight Jackets? O sigui, els han posat per separats però no
1: estan
2: tocaran junts?
1: Estan per separats, i hi ha aquesta especulació, com també hi ha l'especulació, que jo crec que això és més difícil, lo de Wilco amb Billy Bragg, que també...
2: Va, no, clar.
1: Jo els referents que tinc és que la relació entre Jeff Tweedy i el Billy Bragg, pues, va haver uns anys que no era gaire bona, ara no ho sé. Això és el que m'havia arribat. Que, si és veritat o no, ja és un altre tema.
2: Ja no ho sé. En aquest
0: això
2: cas
0: serà
2: no ho sé.
0: 17, 18, 19 de, sí, de juny del, sí, 2027 a Vitòria. I ara doncs també parlem de que el Primavera ha donat a conèixer el cartell. De moment no hi ha la distribució per dies, ni tant del Primavera ni com de l'esquena.
1: Exacte.
0: Però sí que sabem el gran gruix de les bandes que actuaran. Serà del 2 al 6 de juny, tot i que sempre ja ho sabeu que es complementa durant tota la setmana amb activitats del Primavera de la ciutat, que encara no s'ha anunciat. Això no vol dir que alguns d'aquests noms que hi ha al cartell no repeteixin en més d'una ocasió, i aquí encara això falten grups majoritàriament petits o mitjans que no s'han anunciat, però el cartell ja es pot dir que està...
2: El cartell del que és el fòrum...
1: Exactament.
0: El que és el fòrum està definit.
1: Està definit, i segurament es guardaran alguna sorpresa, com han fet anys anteriors, en el sentit dels concerts de sala, durant la setmana, que alguna sorpresa hi haurà.
2: Molta gent diu que Pateman igual reparteixen el Celeste, però també no té per què ser, com heu dit, algun nom del cartell. Moltes vegades hi ha hagut grups que han tocat només a la ciutat i no han tocat...
0: Aquest any Mogwai va fer
1: només sala. És que ara m'ha vingut al cap. Només Mogwai va fer només sala.
0: I, de fet, tu, David, que vas anar a les activitats del Parell 62, del concert que es va fer en sala de Guix, va ser una cosa que es va dir gairebé d'un dia per l'altre.
1: Amb molt poc marge de temps,
0: Vull dir que tot això són coses que no sabem, que el futur anirà dient, però sí que podem fer-vos una miqueta 5 cèntims.
2: A mi el que em va sorprendre és que l'anunci del cartell aquest any el van fer directament convidant els directors i tot això a una emissora de ràdio, i desvetllant allà el cartell directament en directe amb el presentador. No van fer res, directament. Estàs escoltant el programa i estàs tocarà tal i tal i Pasqual i no sé, que estan desvetllant el cartell, aquí què passa, saps? I de seguida van sonar les alarmes, escolta, que estan desvetllant el cartell a la ràdio.
0: Potser una miqueta, podríem dir així, de noms grans que puguin tenir un sou una mica trilogy, doncs Phoebe Bridges, Fontaine's D.C., doncs són potser les propostes, però clar, aquí hi ha també el tema, no?, de Turnstile, una altra vegada, no?
1: És una de les crítiques de molta la gent, no?, que va cada any, de que el cartell és, quan comences a sumar, és la suma sobretot de no dels grans noms, sinó de més...
0: De repetició,
1: d'una lletra més petita, que són coses que estan molt bé, però que
0: ja, King Gizzard, ja, una altra vegada, no?
1: Han vingut ja diverses vegades a medicions.
2: Sí, clar, que toqui la Lola Young, que no va poder tocar, és normal.
0: Com
2: perquè,
0: a Sifatà, que va tenir el mateix problema, que no van poder tocar, això s'entén. Llavors, clar, per una altra part, perdó que us he interromput, eh?
1: No, fent,
0: per, una altra part és, no volem que sembli el festival de la OTI, perfecte. No portarem bandes d'aquestes com antigues, que no sé què, que no sabem i tal, però després et trobes que Michael Brothers o Underworld, que en el fons és això.
2: Sí, és un festival de la OTI més modern, però és un festival de la OTI.
1: Estiva de la nostàlgia.
0: És una mica complicat, bueno, ja, no? On està. Perquè una cosa es diu que sí, l'altra no, llavors no saps mai. Però que són grups que a mi m'agraden, que quedi clar, on aquesta regla de tres també Pavement o els Dinosaur Junior, que m'agrada molt el nou àlbum.
1: Que també m'agrada molt el nou àlbum, però Dinosaur Junior...
0: Si m'han tocat 10 vegades, eh?
1: Suposant que jo tornés a veure, seria la cinquena vegada que es veig jo el Primavera, des del 2011.
0: Sí. Llavors, a partir d'aquí, doncs, clar, hi ha moltes coses que també... Que això no estic dient que no m'agrada. Sí, precisament he dit tots els grups que són coses que m'agraden, però és per dir una part de crítica. Ara, hi ha coses com el company Santi que dimecres posava els Pis, doncs, mira, és un grup que també em fa il·lusió. Don Caballero, com a banda dels 90, que no vaig poder veure, grup em tindran a primera fila.
2: Quan Gent de Potrin, que se n'ha parlat 70.000 vegades
0: correcte.
2: I no ha vingut.
0: Són coses que em criden l'atenció. Si no, per exemple, en lletra mitjana o petita, si no heu vist mai Dou Felis, està superbé. Em va encantar el Manchester Side Fest 2025. Moltes coses, o els que portes, no? De David, que els hem matxacat aquí al Trilogy.
1: Sí.
0: West South Cowboy. No us els perdeu, si aneu al Primavera. Els vaig veure l'any passat a Anglaterra i estan molt i molt bé, la veritat. I el disc és genial, crec que ens agrada molt aquí el Trilogy i ha quedat clar que...
1: Jo tenia pendent de posar-lo i avui anava perfecte.
0: I tens Converge, no?, també, David?
1: Sí, Converge, Twisted Twins...
0: Ostres, també, sí, que també n'hem parlat tu i jo aquests dies.
1: De la banda més metalera...
0: Ja tindran el tercer disc del 2026, editat.
1: Sí. Exacte. I de la banda més metalera, pues, els Warning, que molta gent s'ha quedat descol·locada perquè és un grup de culte del Doom.
0: Que els van posar fa un mes a l'últim àlbum.
1: Sí.
0: Han tret un nou àlbum.
1: Sí, han tret un nou àlbum, sí. I a molta gent l'ha agafat a... I llavors, ara, de memòria, una proposta molt interessant que molta gent l'ha destacat...
0: Prostitute, també, és veritat.
1: Mm. Prostitute també hi són, dintre d'aquesta línia, que són els... la memòria... Half an Alive...
0: Sí, jo no els coneixia,
1: Jo...
0: Els he investigat perquè la gent els recomanava.
1: Atenció, perquè jo havia... És aquelles coses que van quedar... del famós disc del 2008, vale? Que si cas ara ho tornarem a activar, perquè ara la memòria...
0: No, ho dius perfecte, vull dir, tot perfecte.
1: I va quedar, que és un disc molt curiós, on es barregen... Després tenen discos posteriors que hi ha la part aquesta original que tenia aquell disc del 2008, on barrejaven el drone, elements de Nine Inch Nails, elements de post-punk...
0: Tu ja els tenies controlats, David, aquests.
1: No, jo no els coneixia. Jo havia sentit a parlar d'ells, però clar, hi ha tanta música que al final el fet de veure'ls al Primavera, dic jo, bueno, escoltaré aquest disc mític del 2008.
0: He fet el mateix.
1: I, hòstia, doncs això en directe...
0: Ha de ser bo,
1: Ha de ser potent, sí.
0: Per cert, també hi ha Full of Hell en aquesta sintonia així més dura.
1: Jo ja els he vist en directe i he de dir que dintre d'aquest... noves bandes de metal...
0: O sigui, falta una mica encara...
1: A mi personalment no m'acaben d'enganxar.
0: No els he vist mai, no puc jutjar. Bé, anirem veient, no? Anirem desgranant Bastivanian com a clàssic del folk, la veritat, una pionera en el folk revival dels anys 60, folk psicodèlic també, que ja va estar en un Primavera. Bleachers, esperem que puguin tocar, la Noni fent un set de l'Urrit.
2: Que sí, que és el que dèiem, rascant el cartell està molt bé, l'únic que, clar, 25è
0: Atlas
2: aniversari...
0: No? Atlas Sound,
2: exacte, el retorn d'Atlas Sound, i a veure si toquen també Deer Hunter. Però, clar, o sigui, hi ha moltes coses que ens agraden, però a mi em falta un què. No dic que em falta un The Cure, perquè ja van tocar l'any passat, però em falta
0: Gissa.
2: Un què.
0: Tens el Gissa, David, també?
1: Sí, tinc el Gissa, sí. Sí, que parlarem de... Exactament, de manera indirecta en parlarem ara, no tardarem gaire a parlar de...
0: Posem els West Side Cowboy, ja sí. que els duies.
1: Sí.
0: Portaves cançó de l'àlbum de debut, no?
1: De l'àlbum de It Goes On, i podia haver posat... El disc sona molt bé, és curiós, perquè quan ja és... he estat mirant aquests dies... que s'han tret l'etiqueta de Britain Americana o una cosa així, que s'han tret de la màniga, com si fos la fusió de l'indie britànic amb coses d'americana. Bueno, sí, el disc pot haver-hi coses d'americana, però precisament de manera intencionada, tot i que el disc potser hi ha algun tema millor, he posat el tema que obre el disc, que a mi em recorda moltíssim a Velvet Underground, la cadència, o sigui, que sí, és, sí. com a curiositat m'ha semblat curiós de començar amb... de posar la de Kickstones, The Boys, que recorda molt a la Velvet Underground.
0: I ja us aviso que és un dels temes que millor funciona en directe. Eh?
1: Sí.
0: Doncs anem a més. West Side Cowboy, doncs per fer una miqueta d'il·lustració del que és el cartell de Primavera Sound, i un grup que des del Trilogy doncs recomanem moltíssim de que els veieu. I estarà en la meva llista, de moment, encara no ha acabat l'any, però de moment el tinc entre els 10 primers, segur.

0: Doncs la proposta que fèiem servir per il·lustrar el tema de Primavera Sound és l'àlbum de debut de la formació West Side Cowboy del Regne Unit.
1: Sí, com a comentari que abans la memòria arriba on arriba, doncs el grup que comentava era Have a Nice Life.
0: Ho has dit bé.
1: Ho he dit bé, sí, però sí. Ho he dit de Machis de memòria i ara estan parlant amb la nena. I del disc aquest de culte del 2008 és aquest Death Conscientious, que és el que jo he repescat i que he de reconèixer que el disc, aquest àlbum de debut, pues té... és original, ¿vale? No és que inventessin res, però que sí que és veritat que té, que és un creuament de diferents estils, mm-hmm. i que se li té que reconèixer que... I a més, pensant en com, portant això al directe, que entenc que molta gent que ja es coneixia consideri que és una incorporació al cartell de pes. Dintre del Primavera.
0: M'ha passat el mateix, també l'he recuperat. Per, sí. Bueno, recuperat no, o sigui, l'he recuperat, sí. Però per descobrir-lo, perquè no...
1: Sí, per escoltar-lo, com no, jo, no sí, sí.
0: Bé, anem amb unes quantes notícies. A dir que Hooverphonic estaran el 30 de març de l'any que ve, al Rasmatas 2. El 22 de gener, Josh Rus, sí, per una part, Josh Rus, que està a València, però tampoc ve tant com venia abans, ara que està més a prop. I Hooverphonic, que és 30è aniversari de grup, i fan una història especial als Rasmatas. En canvi, qui han suspès són els Feeble Little Horse. S'ha cancel·lat la seva actuació del 5 de novembre. No estaran als Rasmatas 3. No ho sé dir què ha passat, però no tocaran a aquest cop a Barcelona.
2: La Jonas Police Woman, no?, també va anunciar...
0: Era una de les coses que ara va anunciar. Estaran el 23 de maig, Jonas, o estarà el 23 de maig, a Jonas Police Woman, al Rasmatas 2. De moment, única data a Espanya, no ho sabem, perquè és l'única que s'ha anunciat, això, però sí. Sabem això. I això, 23 de maig. 54 Ultra, o 54 Ultra, canvi de data. Avui ens ho comentaven. No estaran el 21 d'octubre, ho faran el 15 de febrer a la nau de Barcelona. Més informacions. D'última hora s'anuncia que el 16 d'aquest mes d'octubre, és a dir, la setmana que ve, hi haurà el grup francès Gens New Weekend actuant a Barcelona, a la sala Taro. Hellas amb Commodore, entrades exaurides, dia 16. Van estar a l'esquena, no, David, els Hellas?
1: Sí, sí.
0: Doncs ara fan Barcelona, però que sapigueu això, que s'han exhaurit les entrades, amb sí, Commodore sí. Com a taloners. Concert bastant d'impacte. The Ocean i A.A. Williams, el 4 de febrer a la Salamandra. S'ha anunciat també aquesta setmana. Més coses. Ja tenim la castanyada que organitzen sempre plena de... com una mena de castawin i tal, de Halloween i castanyada, que sempre organitzen cada any les aranyes. Serà el Casal Roquetes, hi haurà Fox System, les aranyes i Cesc, i serà, evidentment, el 31 d'octubre. Per una altra part, tenim ja data del Black Friday en quant a Record Store Day. Serà el 27 de novembre, a nivell mundial, les botigues de discos. Totes aquestes exclusivitats n'anirem parlant a mesura que es donguin els detalls. La història del retorn de Magic in the Air, 30 anys del que va ser el mític club del que es feia la Magic i tal, on es transformava en el moviment 60s, podríem dir, recuperant aquella màgia, doncs ha fet sold out. En anunciar-se el Sidoní com a cap de cartell, doncs ha fet sold out. La majoria d'activitats tindran lloc el 17 a l'Upload, el dia abans a la Casa Astor també es faran històries. Hi ha també punxadiscos, hi ha també doncs, tota una sèrie d'activitats de concerts. N'hem anat parlant. Mireu el cartell del festival de Boogie Boogie, de músiques Boogie Boogie de l'Hospitalet, amb tot el seu cartell que ja està disponible. Se sap que Miel serà la proposta talonera de Temples el pròxim 22 de novembre i que s'ha anunciat que el 9 de febrer de Steve Waterman estaran al Rasmatas 3. Ja tanquem aquestes notícies dient que l'Incívic de Porqueres s'ha donat a conèixer el seu cartell. Un cartell que la veritat és que cada any sorprèn, sempre està bé, sobretot si us agrada la música indie, la música electrònica, i que funciona a nivell, doncs podríem dir, semblant una miqueta a Sant Lluerna o a Sant Miralla amb el que és el Canela Party. El tipus de públic, la forma tot de fer i de treballar és força semblant. I hi haurà l'Osara Fontan, Rocco Banana, Cabé Sauche i Dieter. La veritat és que vindrà molta gent pels francesos Dieter, que ara se n'està parlant molt i són molt interessants. El Centre Cívic de Porqueres és un dels millors llocs de música que he vist a Catalunya, per no dir de tota Europa. És una passada, de veritat, que el so és espectacular, les instal·lacions que tenen, i és un centre cívic. Us recomano moltíssim, només almenys per veure el lloc. Si podeu anar-hi algun dia, val la pena. I dit tot això, anem amb la crònica de concert, que el passat dimarts vaig apropar-me a Tarragona per veure la data d'ultimíssima hora que es va muntar a la Sala Zero de Tarragona per la banda de Power Pop de Guts, que s'havien quedat sense amb el dia lliure i els hi van muntar de l'últimíssim moment el doble cartell de Joel Cusumano obrint i després de Guts. Com a curiositat dic que Joel Cusumano venia acompanyat de Guts. Llavors, per molt barret que es posés un i les ulleres l'altre, continuaven sent els Guts. L'únic que canviava un dels membres passava a ser el més protagonista. Nova escena de Power Pop, si us agrada Lemon Twig, si us agrada Mod Lang, tots aquests grups actuals que reivindiquen, doncs, que n'anem parlant com Uni Boys i tal, The Goods són de l'estil, van estar realment molt encertats, la veritat és que vam tenir doble nit, i clar, què va passar? Que es va saltar l'alarma, no?, de tot el tema. Jo ja estava a Tarragona, em va agafar allà. Llavors, clar, jo ja estava allà, a la sala era un lloc segur, i per marxar ja havien aixecat el perill, per tant, no vaig tenir massa problema. No hagués fet cap tonteria, no us preocupeu, que jo, si no es pot, no es pot, per molta música que hi hagi, si no es pot, no es pot. I no vaig posar en perill a ningú, he rebut insults, la gent, no sé, últimament la gent m'insulta, que per culpa de gent com tu, que no sé què, que vaya imbècil, que no sé quantos, que si hi ha un d'això d'alarma, però és que ja estava allà. O sigui,
2: va, tenia... Per una cosa, l'alarma també era una miqueta a la zona de Barcelona, les altres zones...
0: No, a Tarragona també, però és clar. Que clar, jo vaig arribar a les 8 i l'alarma va saltar a les 7 i l'alarma va saltar a les 8. Mm-hmm. Llavors, clar, què havia de fer? Jo ja hi era. No.
2: De totes maneres, les alarmes, això, el dia que va caure aquí, que es va suspendre tot el dissabte, ja et dic que estàvem a València i feia sol.
0: També m'ha insultat gent, sí, i si estic a València ja fa sol. No sé per... Bueno, la gent té poca... Bueno, els
2: però
0: Guts, que
2: trons,
0: van estar...
2: Els trons no se'ls ha d'alimentar.
0: Sí, no són amics ni coneguts, eh? Els Guts van estar molt bé, van oferir un gran concert de Power Pop i la veritat és que, bueno, una doble nit fantàstica. Agrair a la gent de les Ala Zero que van fer una publicació dient si la gent del Trilogy Rock està al concert, tot i la pluja i tot i ser un dimarts a la nit, és que probablement és la millor opció concertir-la en un dimarts a la nit.

0: Bé, doncs deixem el power pop californià assolellat, tot i que tenien aquesta cançó que gairebé s'acaba l'estiu, que el sol no sé quantos, i després van fer It's Still Raining Somewhere, encara està plovent en algun lloc. Van enllaçar les dues cançons, amb ironia. Bé, no sé si ho sabeu, però Califòrnia i Nova York d'Estats Units són els dos llocs més europeus que té Estats Units. Llavors, a vegades hi ha una miqueta aquest humor que es pot semblar una miqueta a l'humor anglès. David, amb què seguim? Que després ja posarem el clàssic del Joaquim, que el tenim ja nerviós.
1: Vale. Pues mira, si després posem el clàssic del Joaquim, em reservo el bloc, diguem-ne, Black Gaze, que porto avui, de dues propostes. Una que ja n'hem parlat moltíssim, l'altra és la sorpresa. Però si ja el Joaquim ja el tenim aquí nerviós, pues bueno. Una cosa rapideta, que és una cosa que m'ha sorprès, que la porto avui, que és el nou disc de Beck, Ray Lonesome, que jo ja portava molts anys desconnectat d'ell, i mira, per una cosa o per l'altra, als migdies m'ha donat per escoltar-lo jo en plena tardor, encara fa sol, i és d'aquells discos pues, que entren bé, és càlid, entren bé en la seva part més intimista, més...
0: Amb tant piano també t'ha calat?
1: Sí, tot el disc m'entra bé. I recordo una mica Sea Change, si no recordo malament.
0: Sí, és l'àlbum que l'han comparat.
1: El que l'han comparat, que tenia aquell punt intimista. I he de dir, no estic parlant aquí que eren comprar el disc com si fos l'última meravella, però mira, per aquelles coses, sense que sigui res de l'altre món, a nivell musical, tenint en compte el seu llegat, pues a mi pues m'ha entrat bé i he pensat, mira, pues, com a curiositat, pues posaré un tema.
0: Veus, David, un Beck a l'auditori presentant aquest disc?
1: Sí, a l'auditori sí.
0: Això hauria sigut un plus per un Primavera, no?
1: Un plus pel Primavera, sí, totalment. Però amb el format aquest
0: hi hauria hagut bufetades, també s'ha de dir.
1: No, sí, perquè Beck, vulguis o no, pues, ja té un llegat, té un públic...
0: Com hi va haver quan va tocar el Rasmatas.
2: Exacte, quan va tocar el Rasmatas, jo vaig intentar anar-hi...
1: No, a mi m'han dit que va ser, bueno, que va ser una bogeria.
2: Com que ja tocava en el fòrum, el vaig veure al fòrum. Va. Però jo, clar, jo sí que el vaig veure el Rasmatas amb el Sonic Youth.
1: El fòrum B?
2: Sí, l'únic que el vaig veure de molt de lluny. Per tant, no puc explicar gaire perquè... Estava lluníssim.
0: A veure, va haver-hi molta presència de l'apartat més electrònic, podríem dir,
1: Sí, clar, era l'època, sí, recordo que era l'època, clar. Va fent aquests canvis de rumb cada X temps, i bueno, doncs ara... Pues mira,
0: i ara fa un entremig, en l'època entremig d'ella.
1: Sí. L'època d'entremig d'ell, que és tornar a recuperar aquesta part més intimista, no?
0: Ens has portat una de les que hi ha al piano com a central,
1: sí,
0: no?
1: Sí. Que és la que titula el disc, com a exemple. Tot el disc sí que té aquest punt molt lineal, quan el vas escoltant, té aquest punt de piano intimista i que dona la sensació que la molta gent diu, bueno, és que això, en plan broma, diu, és que abans d'acabar el disc a millor t'has quedat adormit, no? Clar, els que volen el Beck més animat i els que prefereixen, bueno, el Beck té diferents cares i bueno... Pues,
0: aquí ens mostra aquesta.
1: Aquí es mostra aquesta.
0: Val, doncs anem amb Ray Lonesome.
1: Exacte.
0: I després...
1: I anem a clàssic de Joaquim.
0: Sí.
1: Serà un canvi radical, sí. Però és que després el que ve, jo ja el que porto ja és per despertar el país.
0: David, la connexió ve per al títol? Una mica?
1: Bueno,
0: podria ser, no?
1: Podria ser.
0: Bueno, clar, que tu no saps què posa el Joaquim.
1: No, però quan has dit Ray Lonesome ja m'estic intentant pensar, clar...
0: Quin disc mític que darrerament porta la samarreta el Joaquim d'una banda mítica que comença amb M? Ray the Lightning porta avui el Joaquim, per tant, Ray Lonesome, pensava que ho havies vist.
1: No, doncs he de dir que...
0: Ha sigut coincidència, no?
1: Coincidència.
0: Molt bé, doncs vinga.

0: Doncs d'aquesta novetat de Beck anem ara ni més ni menys que amb...
1: El clàssic del Joaquim.
0: I avui ens porta, doncs, una de les cançons de, del Ride the Lightning de Metallica, com us estava dient, i en concret ens ha dit que, doncs, es vol quedar amb Fade to Black. Ara ens ho estava dient.
2: El meu disc favorit de Metallica, també s'ha de dir.
0: Sí? És el sí, que
2: sí,
0: més t'agrada?
2: Sí.
0: El teu també, Joaquim? Sí, em diu que sí. Jo em quedo amb el Master.
2: El Master, sí, sí.
0: Però bueno, que també... Per poc, també...
2: Sí, perquè, clar, el Master, en el fons, són els dos discos que més s'assemblen, perquè el Master, en certa manera, és perfeccionar el que havia fet amb el Ride the Lightning, perquè és la continuació lògica que havia de fer el grup i que es va catapultar, però que, evidentment, la base, a mi, concepte thrash metal, com a so, sí que molta gent es queda amb el Kill Em All. L'únic que el Kill Em All sí que ja es pot parlar de thrash metal, però a mi el que s'entén com a so, per el Kill Em All...
0: Per mi era encara una mica...
2: Sí, perquè el Kill Em All, en el fons...
0: Que m'agrada molt, però...
2: Era agafar el punk hardcore americà, bàsicament americà més que anglès, i el New Wave of British Heavy Metal anglès.
0: Sí.
2: És una fusió de les dues parts, reconegut per ells perquè estaven influïts tant per les dues vessants, però quan ja es pot parlar d'un estil propi, per mi el disc és el Ride the Lightning de Metallica, quan estem parlant d'això, thrash metal.
0: I ens ha escollit Fade to Black.
2: Sí.
0: Últimament el tenim també una miqueta que estava amb Metallica, s'està escoltant, al final m'acabarà...
2: El Lot.
0: Encara
2: veurem escoltant el Lot, el Joaquim,
0: Ho recordo que estava present el dia que el va tirar
1: per la finestra. Encara estarà allà tirat al barranc,
2: sí, sí.
1: No?
0: Sí, estava present, que el vam anar a comprar al Bornotxa de Manresa, el va posar, no va arribar a la tercera cançó, a la segona ja el va treure i el va tirar per la finestra, que ho sapigueu,
2: sí.
0: que estava jo a l'habitació i és cert. I ho va fer també amb no sé quin de Megadeth, però jo no hi era. Vinga.
2: Pues escoltem Fade to Black. Gran tema.

0: Bé, no ho hem dit, però avui aquí al programa estem estrenant micròfon.
1: Sí, tornava a preguntar que ja he vist que havia hagut un canvi, però dic, no sé si és aquesta setmana o de les anteriors.
2: Ja fa unes quantes setmanes, però clar, nosaltres no l'havíem estrenat encara.
1: Vale.
2: El nostre en directe no l'havíem pogut estrenar.
1: Més radiofònic, l'imatge
2: sí.
1: De micro de locutor de ràdio.
2: Sí, amb la típica rodoneta de les Fs i les Ss, no?
0: Bé, doncs deixem el clàssic del Joaquim i amb què continuem, David?
1: Doncs entrem en un... en certa manera em reservava un bloc de lo que en el seu moment es va batejar com a Black Gaze, que recordem és la fusió doncs, del black metal amb el shoegaze, entre cometes, vale? També s'incorporen altres estils, però de fet les dues propostes que posaré doncs, també hi ha elements de post-rock. De fet, The Heaven, que és la primera que posaré, que ja n'he parlat moltíssim, reconegut per ells, Mogwai és una influència clara. De fet, recentment se n'ha parlat amb entrevistes i han reconegut que Mogwai en el seu moment doncs, va ser una influència a l'hora de crear el seu so. Doncs The Heaven és notícia perquè si l'any passat parlàvem, jo personalment va ser el disc de l'any, doncs tornem a tenir notícies d'ells a nivell discogràfic perquè han tret un EP que ja es pot escoltar, a Spotify ja els tres temes d'aquest EP es poden escoltar. El format físic sortirà en les properes setmanes, primer en format vinil i després en CD, pel que vaig poder veure. No sé si el volen lligar amb el Record Store Day, el vinil, que és possible. I en aquest cas pues, l'EP es diu At War in the Fields of the Bomb, vale? I avui escoltarem. L'EP està format per tres temes, vale? Un tema és un interludi de 2 minuts instrumental, que uneix el primer i el tercer tema.

Com ja us podeu imaginar, no és un grup de temes curts, i escoltarem el The Hunter, que potser és el que té una patina més accessible amb el concepte més de single, tot i que dura 7 minuts, però que és un grandíssim tema i que demostra que The Heaven ja fa molts anys que estan en aquest estil i que encara continuen tenint idees i coses a aportar. A diferència de l'últim disc, doncs potser aquest tema, a nivell de sonoritat, té un... jo ho dic com un punt més de crudesa a nivell de so, però és un... continuar amb la mateixa línia de l'últim disc que si algú pensava que afluixen els decibels o la velocitat, doncs no. Vale? Continuen sent ells, amb el seu segell d'identitat, i escoltem The Hunter, i després no sé si ben bé si és sorpresa, però és el grup que s'està parlant molt dintre d'aquest estil.

0: Potser et sembla estrany, David, però aquesta cançó, ara escoltant-la aquí amb bon so, m'ha recordat algun dels temes de l'Spiritual Black Dimensions de Dimmu Borgir.
1: Ah, pues mira, jo no reconec que no controlo la trajectòria de Dimmu Borgir, però pot ser que, sí, sí, podria haver-hi una relació.
0: El disc com comercial de Dimmu Borgir,
1: sí,
0: que va avançar coses que han vingut després i, ostres, ara dic...
1: Sí,
0: però molt més abrasiu aquí, eh? O
1: sigui... Sí, clar, no, cal. Concessió, és veritat que Dead Heaven, la sensació és que amb els últims temps no volen fer concessions a un so més accessible i comercial.
0: Han anat a menys,
1: sí,
0: menys,
1: sí, sí, accessible. Sí, sí, han anat ben bé a tornar a recuperar de manera progressiva a la línia agressiva dels seus inicis, que és un fet curiós.
0: David, ara ens portes una sorpresa,
1: sí,
0: no?
1: Sí, porto una sorpresa perquè volia enllaçar els dos temes. Parlant de Black Gaze, i sobretot perquè jo sóc bastant fan de The Heaven, doncs, molta gent que és fan de The Heaven recomanava, diu, si no teniu controlat aquest grup, que per cert, ho he mirat i no estem parlant del seu primer treball, ja tenen altres treballs ja editats, però...
0: A mi no em sona de res, fins que
1: sí,
0: l'has portat.
1: Sí, però no és el seu primer treball. Varia gent d'aquest diu, si us agrada The Heaven, us recomano un dels discs de l'any en aquest estil. Llavors jo m'he posat amb aquest grup que és Together to the Stars i amb el seu treball d'aquest 2026, i he de dir que el treball està molt bé, vale? Qui li agradi The Heaven, fins i tot diria, si ho comparem amb l'últim disc de The Heaven, inclús amb un punt més post-rock en alguns moments, amb un punt més atmosfèric, fins i tot un punt més, però evidentment té les coordenades que té igual The Heaven, i he de dir que el disc està molt bé, és bastant complet. Avui posarem un tema per us fer una idea, ja veureu que va en aquesta direcció, eh? Però en comparació amb The Heaven, doncs potser diria que té una miqueta més de pes al post-rock. El disc es diu Airy Descents i escoltarem un dels singles d'aquest grup, i que torno a repetir que li pugui agradar aquest black metal orientat amb aquest so més atmosfèric, sigui des de la vessant showgaze o de la vessant post-rock, doncs el disc és molt recomanable. I escoltem Mourner.
0: Doncs som-hi, Together to the Stars. Sí. Des de Suècia, no, em sembla?
1: Sí.
0: Molt bé. Doncs ara, per part meva, descobriré també una banda. Vinga, som-hi.

0: Bé, doncs, tot i que estàvem així, que teníem la música de fons, que no estàvem 100% atents, investigaré, David, perquè sí, sonava bé, com tu dius, la sí, part musical.
1: El disc és, està molt bé, està molt bé.
0: La veritat és que és un àlbum que si també l'editessin en format instrumental, també
1: tindria, sí, sí, tindria seu encaix, sí, sí, completament.
2: És que musicalment...
1: És el que s'entendria com a post-metal, que ha evolucionat amb aquesta etiqueta.
0: Exacte, mira, mai sí. Més ben dit. Bé, anem amb un disc que tots dos portàvem, no, ara?
1: Sí.
0: Un treball discogràfic que han editat Godflesh, que havíem escoltat single d'avançament, però ens quedava pendent de fer 5 cèntims d'impressions. És un treball que, a part per meva, m'ha demanat també unes setmanes de calma de poder-lo degustar,
1: sí,
0: com cal.
1: Sí, perquè no és un disc que entri la primera, però se l'ha de conèixer que a base de les escoltes s'ha de dir que el treball que ha fet amb Brodick, si no
0: sí,
1: vaig,
0: sí, sí, sí.
1: Que és també líder de Lisa, que hem parlat, sí. Estàvem parlant abans, és un treball molt meticulós, o sigui, que tot i que ell va dir que deixava de fer gires amb Godflesh, que
0: sí.
1: Ja han passat un temps de l'última que va passar per Badalona.
0: Sí.
1: Encara es veu amb ànims de
0: fer... Tu hi eres, no, a l'última?
1: No.
0: Jo no, aquesta no hi era, eh?
1: I era el Marc, que està per aquí, i ell sí que va ser-hi. Jo no vaig anar, al final.
0: Jo aquesta me la vaig perdre,
1: vaig
0: també.
1: Perdre. Jo vaig veure, recordo, el primer sound amb el retorn a l'ATP interpretant el seu primer treball.
0: Sí, també hi era, i
1: sí.
0: Un parell de cops
1: després,
0: a l'Apolo.
1: Sí, sí,
0: i, sí. Sí, sí. David, com has encaixat aquest so, com d'això que en diuen ara, és que ja no saben quines etiquetes posar, post-industrial?
1: Sí, perquè, clar, el disc, la sensació, ha intentat fer alguna cosa diferent, no sé, bueno, post-industrial, ha intentat amb un so més minimalista, no sé com definir-ho, però que he de reconèixer que m'ha costat entrar al disc. Tot i que avui hi ha gent que ja en seguida van dir que era un gran treball, però jo m'ha costat entrar-hi i he de reconèixer que ara li començo a agafar el punt i és una altra obra d'un nivell altíssim per part del Brodick.
0: Com, és una entrevista, eh? Com abordes el fet de que des de fa 2-3 discos l'electrònica hi tingui un pes tan fort?
1: Bueno, jo crec que és bueno, que aquest tipus de...
0: Però bueno, ja en el
1: solitari
0: ja ho
1: fan,
0: ja tenen, no? Els projectes aquests en solitari...
1: Sí,
0: ja
1: els projectes en solitari, algun ja va anava orientat completament a l'electrònica, vale? De fet, sempre ha estat... Li ha agradat experimentar, per això té més d'un projecte.
0: Sí, sí, sí.
1: Però que, parlant d'industrial, en aquest cas se li va posar la meta l'etiqueta de metal industrial, el fet que s'acosti en alguns moments a una sonoritat més d'electrònica tampoc em sorprèn, eh?
0: No.
1: Vale, però bueno, aquest...
0: Hem portat els dos la mateixa cançó,
1: sí,
0: per cert.
1: Sí, curiosament, sí, sí. L'ha orientat en aquesta direcció, però que ningú es pensi que ha fet un canvi radical.
0: No.
1: Però quan escoltes tot el disc sencer, sí que la sensació a mi m'ha costat d'encaixar totes les peces, d'escoltar.
0: Perquè no hi ha una cançó definida, potser,
1: no,
0: en cap moment.
1: No. És que tot flueix com si fos una única cançó tot el disc. Sí, és curiós. Sí.
0: Sí, jo crec que va per aquí.
1: Sí.
0: Hem agafat tots dos Fear of a Man.
1: Sí,
0: ha sigut
1: exacte.
0: Fàcil d'escollir,
1: sí.
0: Vull dir, no hi ha discussió. Doncs vinga, anem amb ella.
1: Pues anem amb Fear of a Man.

0: Bé, doncs ja haurem de tancar Trilogy. Amb la tonteria portem 3 hores i aquesta setmana, doncs, tal i com ha anat el programa, doncs hem prioritzat, ja que teníem doncs la visita del David Rius d'última hora, doncs també que pogués posar més novetats, tot i que tampoc ha pogut posar totes perquè ens enrotllem i passa el que passa, però bé, millor que expliquem les coses i mira, el que no sona avui sona la setmana que ve. No hem fet necrològiques, no perquè no en tinguem, sinó que ens sembla que volíem donar prioritat a aquestes novetats, en parlem la setmana que ve.
1: I també falten un parell de cròniques.
0: Doncs, del que hem vist aquesta setmana. Sí que tancarem amb una, perquè tampoc volem que se'ns acumulin. El dimecres vam anar doncs, a la Sala Wolf de Barcelona per veure l'actuació dels Dangerico. El grup anglès estava en aquestes actuacions que estan fent de retorn. Un Dangerico, bàsicament es pot dir amb en Mark Shaw com a figura central, el cantant original i mític de la banda dels 80.
1: És que, de fet, crec que està anunciat una miqueta com Dangerico Mark Shaw. O sigui,
0: exacte.
1: No...
0: Exacte. I llavors, a partir d'aquí, els components que l'acompanyen doncs és gent una miqueta així, també bastant d'impacte, no, Elena? Si et sembla, mentre preparo una mica les credencials del grup, si vols explicar una mica d'aquestes impressions del que et va semblar el concert.
1: Doncs el concert és més o menys el que vam veure a Bèlgica, però clar, en aquest cas, la Sala Wolf és més petiteta, el teníem més a prop. Sí. I a Bèlgica sí que tothom estava molt estàtic i jo que em movia una miqueta doncs em va assenyalar en plan algú que es mou, algú que balla, no sé què. Aquí que tothom ballava i estava super concentrat amb la música i coneixia totes les cançons, doncs un a un van a saludar a tot el públic, donant les mans, donant abraçades, mentre cantava, o sigui, ell
0: no va
1: perdre el ritme en cap moment. Evidentment, amb una energia bestial, ara ballo, ara salto per aquí, salto per allà...
0: La veritat és que al Mark Shaw no se li pot demanar més, va amb el sentit de transmetre, et pot agradar o no la música, però transmetre, va intentar transmetre i arribar a tothom i diguem que se'l veu que s'ho estava passant, es veia que s'ho estava passant bé, no?
1: Sí, sí, fa també molt teatre, però teatre del bo, o sigui, sí. Ara camino cap aquí, cap allà... Porta el bastó aquest... Bueno, no és ben bé un bastó, però sí.
0: Sí, bastó, com una mena de bastó, sí. Llavors ara em poso com a la paret, ara faig com no sé què,
1: sí,
0: ara saludo...
1: Sí, ara faig veure que dono uns cops de puny a la paret, però en plan perquè la cançó ho demana. I, evidentment, tothom coneix i tothom volia escoltar el Vicària.
0: El gran èxit que van tenir de les 3 cançons populars.
1: Sí, però clar, en té moltes més. I la que posarem, que és el Reeling... que la va tocar l'última, que van fer com un bis. Clar, jo ja a Bèlgica ja ho vaig pensar, però clar, és que realment és com una versió una miqueta ensucrada, no ensucrada, perquè no és, la lletra tampoc és ben ensucrada, però com una versió final vuitantera del Sis al Santuari de The Cult.
0: Sí, ens recorda.
1: Es nota que l'ha escoltada i que se l'ha volgut fer com seva.
0: Recordeu que a part de Vicaria ells també van tenir d'èxit aquí Motive, van ser les dues cançons d'èxit a Espanya, i a Anglaterra van tenir un tercer èxit, però després hi ha moltes altres cançons que potser no van entrar a llistes, però eren clàssics de pista de ball, com la de Reeling, que diu l'Helena, que escoltarem i que van fer servir per tancar concert.
1: I en aquest cas també tenim el Serlis, i ell sí que després del concert va parlar amb tothom
0: amb
1: que va voler,
0: tothom,
1: es va fer fotos, va fer repartir petons, o sigui, realment el que deies, no? I no se li pot demanar més.
0: Bé, a l'igual que Transvision Bump, que podríem dir que és Wendy James, hi pot haver el Dave Parsons, hi pot haver molta gent i tal, però clar... la banda que portava és uau, no? Que alerta, que hi ha un Bad Seeds, que hi ha un dels Bush, dels Partisans. Aquí també, bàsicament, com tu dius, era Dangerico, Mark Shaw entre parèntesis, no? Però que la banda que portava és membres, mira, precisament que estan a l'esquena, no? Dels Urban Voodoo Machine, que toquen a l'esquena, i que tenen nom, és de la lletra mitjana, no és un grup petit. Els Sharks dels anys 70, vull dir... portava gent també que no es veia mercenaris, o sigui, es veia una banda superconjuntada.
1: Sí, no, se notava que sabien que en aquesta gira o així s'han fet com amics, bueno, almenys ho semblava de l'escenari, després ja no ho sabem, però...
0: I llavors, el més fàcil, tret d'una cançó que els teclats estaven pregravats, el més fàcil hagués sigut disparar tots els teclats. I, Helena, no sé si te'n vas adonar que amb la guitarra emulava el so de teclats a les cançons que tenien com més teclat.
1: No,
0: que això ser. També, mira,
1: això ho havíem pogut... Això ho va fer de Cure en el seu moment, quan es va desprendre dels teclistes, també...
0: També vam fer això.
1: Fer amb la guitarra, sí.
0: Doncs acabem amb Dangerico, amb Reeling, i a veure si veieu aquesta similitud amb She's el Sanctuary de The Cult, en versió més
1: poc fosc
0: en sucrat, no?
1: Comercial, versió comercial.
0: La versió comercial, sí, m'agrada la d'això. Doncs bé, adeu, ens tornem a escoltar dissabte que ve. El dimecres teniu el Santi de 9 a 10, al vespre. I això, que ens veiem als concerts, que ja sabeu, gairebé cada dia vaig a un, o sigui, és fàcil que em veigueu. Apa, adeu a tothom.
1: Adeu.

Embarrats, del 12 al 18 d'octubre de 1920, a Sant Joan de Vilatorrada. Dimecres, 14 d'octubre, des de les 6 de la tarda fins a 7:45 de la tarda, a la Fàbrica Borés, projecció del documental Memòria Popular de Sant Joan de Vilatorrada. I a les 8 del vespre, a la Fàbrica Borés, maridatge de música, talers i formatges. Un itinerari musical dins dels espais més especials de la fàbrica i un tas guiat de formatges a càrrec d'Aleix Soler, de l'Actitud. Embarrats. Organitza Associació Embarrats, Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, amb el suport de Diputació de Barcelona, Xarxa de Municipis i Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura. Ràdio Sant Joan, a la Fira d'Embarrats 2026. Uniu-vos a l'equip. Fer ràdio amb nosaltres. Formació inicial i gratuïta. Assessorament i material a la vostra disposició. Participa individualment o en grup. Contacta a través del mail radio@santjoanvilatorrada.cat, a l'Instagram @radio-sant-joan o al telèfon 93 876 7175. Preguntar per Josep Garcia. Ràdio Sant Joan, l'emissora de la fira i de tot l'any.

0: ¿Por qué comprar en el pequeño comercio?
1: Porque estamos cerca.
0: Porque colaboramos en actividades del pueblo.
1: Porque somos vecinos.
0: Porque damos un trato personalizado.
1: Porque damos vida al pueblo.
0: Porque no es más caro que en grandes superficies.
1: Compra, comparte, ríe y disfruta.
0: Sant Joan Comerç, Associació de Botiguers i Comerciants de Sant Joan de Vilatorrada.
2: Les Ferreteria. Posem a la vostra disposició una àmplia gamma de productes i solucions amb material de llauneria, calefacció, ferreteria, eines, electricitat i subministraments per la llar i la indústria. El nostre compromís és oferir servei professional, assessorament especialitzat i productes de qualitat per particulars i professionals, adaptant-nos a cada necessitat. Us convidem a visitar-nos a l'Avinguda Montserrat 72 de Sant Joan de Vilatorrada, on sereu rebuts pel nostre equip especialitzat. Consulteu i feu les vostres comandes amb tot el nostre catàleg de productes a www.tanles.cat. Tanles Ferreteria. Experiència, confiança i solucions tècniques al servei dels nostres clients.
3: Atenció! Si vols passar una estona esbojarradament divertida amb els teus amics, companys de feina, de l'equip, amb qui tu vulguis, vine al Paintball. Dues hores d'emoció assegurada, en plena natura, en camps de bosc, Paintball Berguedà, a Vilada, a 40 minuts de Manresa. Vine a cremar adrenalina i a passar una estona inoblidable. Tot el material inclòs. Informa't al telèfon 629 84 54 40 o a paintballbarcelona.cat.
4: Ara, la farmàcia de l'Avinguda Montserrat número 11 de Sant Joan de Vilatorrada és la farmàcia Terrasson. Mateixes persones, amb diferent estil. Volem ser la teva farmàcia de confiança.
5: Expert Joanola Fotomatón compleix 86 anys donant servei i solucions als nostres clients. Fotografia, fotos, carnet, electrodomèstics, aire condicionat, sistemes de seguretat per la llar i empresa. I també servei d'antenes, llauneria, instal·lacions d'aigua, gas, calefacció, osmosis. Contacteu-nos i us oferirem solucions a les vostres necessitats. Expert Joanola Fotomatón, reconeguda com a botiga emblemàtica a la Festa del Comerç i tot gràcies a la vostra confiança. I com ja sabeu, faci fred o calor, som la vostra solució. Des de fa 86 anys, al carrer Carrer.

0: de Manresa.
1: A Ràdio Sant Joan
2: hi ha vegades que escoltes veus.
3: Així ens hem arrencat el programa número 125.
4: Bona nit i benvinguts al...
5: Hola, hola, què tal, què va fent?
6: Continuem estant al teu costat.
7: Bona tarda, benvingut.
6: Content d'estar una setmana més amb vosaltres.
1: No és casualitat. Els Matins, Ràdio Vilatorrat, Max Rock,
2: Tardes Latina,
1: Trilogy Rock,
2: Canal 2,
1: 08250,
2: Sala de Ball,
1: Fem Dissabte,
2: Cocodril Club,
1: Eurodance,
2: totes les músiques del món,
1: Enganxados,
2: i la millor música ininterrompuda,
1: Jordi Casas House,
2: Next Level,
1: Perdent els Peus,
2: Beat 45,
1: Rock and Classic,
2: Somnis,
1: Hit Parade,
2: After War,
1: Romantic Moment,
2: Positive Music,
1: El Baúl de los Recuerdos,
2: Sardana,
1: una temporada carregada de continguts i amb una nova imatge sonora.
8: Hola, hola.
4: Bueno, pues ahí estamos nosotros. Continuem estant al teu costat.
6: Nosaltres estem aquí per gaudir de la millor música.
3: Content d'estar una setmana més amb vosaltres.
8: Doncs sí, estàs a Tidus i Rock.
5: Hola, Sebi, com estàs?
8: Bona tarda, Elena.
6: Que no té por de res.
1: Ràdio Sant Joan, temporada 2026-2027.
5: Això és Ràdio Sant Joan.
6: Un programa cachondo. Oh, hey.
9: Enganxados, tu programa donde las canciones viajan, los corazones se conectan y cada petición cruza fronteras. Sintoniza Radio San Juan 107.9 FM para toda la comarca del Valles cada lunes y martes de 4 a 6 de la tarde y para todo el planeta en radiosanjuan.cat. Enganchados, conducido por Carlos Arancibia. Y recuerda, cada viernes y sábado, donde nace y vive el podcast, estamos en iVoox Enganchados con X. Todos tus pedidos musicales llegan desde Instagram, Facebook y TikTok. @enganchados2. Enganchados, tú eliges esa canción. Esa música que une al mundo y nosotros la haremos viajar.

Wait.

0: Ràdio Sant Joan. Són les 7.
1: L'informació arriba al 107.9 de la FM. Ràdio Sant Joan en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7 i us parla Lídia Porta. La CUP opta per no presentar-se a les eleccions generals del proper 29 de novembre perquè considera que actualment no es donen les condicions polítiques per fer-ho. Així ho ha decidit la Mesa Nacional de la Formació en una reunió avui a Barcelona. La trobada, que ha comptat amb la participació d'una quarantena de representants territorials, ha servit per resoldre un debat que els independentistes ja havien obert abans de l'avançament electoral. Aquesta decisió, però, encara s'ha de ser ratificada pel conjunt de la militància en una invitació en línia, i el resultat es donarà a conèixer dilluns 12 d'octubre. I el Departament de Justícia estudia la posada en marxa d'una prova pilot de 6 mesos per crear un grup de reforç per a incidents del risc a la presó de Vients 2 a Sant Esteve Sarrovires. Així ho ha explicat l'UGT, ho ha confirmat el Departament després d'una reunió de la Subcomissió de Seguretat de la Secretaria de Mesures Penals, a la qual també hi van assistir els sindicats Comissions Obreres i CATAC. Si la prova pilot de Vients 2 dona un bon resultat, el model es reproduirà a tots els centres penitenciaris. També es preveu crear una borsa de formadors per fer formació continuada de pràctica i teòrica, els nostres treballadors penitenciaris i també els que ja ho són, sobretot en matèria de protocols de seguretat. I una vuitantena de veïns i veïnes d'Olèrdola a l'Alt Penedès fan de models avui per donar vida a una desfilada solidària a benefici de la Marató de 3CAT que enguany es farà el diumenge 13 de desembre. Canal 20 Olèrdola, Raimon de Cara.
2: Dins del paraigües de les activitats solidàries que s'organitzen a Olèrdola a benefici de la Marató de 3CAT, avui arriba la desena edició de la desfilada solidària. Serà a 9:15 de la nit al local 9 de Moja, amb un preu d'entrada de 5 euros. Un dels atractius serà poder veure desfilar una vuitantena de models, la majoria veïns i veïnes d'Olèrdola. Yolanda Lirón és una de les organitzadores.
3: És una activitat solidària, però que també en si la farem que sigui més especial que la resta. Però clar, estem parlant de... És un nombre prou important on participa un 80% de persones que són del municipi. Una vuitantena.
2: Les persones que assisteixin a la desfilada tindran copa de cava de benvinguda i també hi haurà pica-pica i actuació teatral amb l'obra Te Improviso a càrrec de Príncep Show.
1: I a la C-65 es troba a l'alçada tallada per un accident que provoca uns 600 metres de retenció en ambdós sentits. I també hi ha congestió a la B-23 a Esplugues de Llobregat. I el president del grup del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Cirera, ha presentat una denúncia a la Fiscalia Provincial per l'esborrant de les obres de l'L9 que van aparèixer el 7 de juliol al barri de Sant Gervasi de Barcelona. I fins aquí la notícia en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Ràdio Sant Joan. A partir d'ara, et convidem a escoltar les cançons de la banda sonora de la teva vida. Això és Cocodril Club. T'explica la pel·lícula Albert Malla.

Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Sí, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que inicia una nova edició després d'haver començat l'octubre del llunyà 1993. Moltes gràcies per estar en connexió. Algú va dir, bé, concretament ho va dir el gran Bob Marley, mai és tard per arreglar les coses, la vida, l'ànima, ni per fer-ho millor que abans. Ah, però això, això ho fem junts.
2: Hola, Albert, soy Jesús. A ver si me puedes poner, por favor, por Charles Aznavour, Venecia sin ti. Muchas gracias, recuerdos.
1: Doncs sí, immediatament sonarà, però abans deixa'm tenir un record per al company locutor, radiofonista, televisiu, Toni Guerrero, que ens va deixar el 2023. Però abans, poc abans, va venir al programa per dir-nos quina era la cançó de la seva vida i va resultar que era la que tu ens demanes, Jesús.
3: Toni Guerrero, què tal?
4: Albert Malla, què tal?
3: Anem a escoltar tot seguit un fragment de com feia el CRJ Toni Guerrero, concretament l'any 1973 a Ràdio Joventut.
5: Desde RJ de Barcelona, felices vacaciones, amigos. Aquí estamos, como todos los días, Juanito Puerto coordinando el programa. Vicente Catevila y Ramón Alberón, la producción. Y tu amigo Tony Guerrero. Para la gran familia de RJ, todos los días y a partir de esta hora, nuestro especial vacaciones. Los mejores temas nacionales e internacionales en el gran show del verano de RJ.
3: Toni, quina podria ser la cançó de la teva vida?
4: Bueno, la cançó de la meva vida és Venecia sin ti. Realment té un significat. La meva dona, la Nica, que seguim casats, tenim ja... Bueno, hem tingut tres fills, tenim cinc nets. I realment, doncs, un dia doncs, estàvem a punt. Ens faltava dos mesos per contraure el matrimoni. I la vaig acompanyar a l'aeroport, no? Llavors era una de les models més importants que havia al país, no? Maniquí, i a més feia televisió, feia Reina per un dia i tot allò. I llavors, bueno, pues, sortint jo de l'aeroport i mirant un avió que anava cap a dalt, vaig començar, em va vindre el pensament Venecia sin ti, no? I aquesta cançó potser és la cançó que més ha significat a la meva vida.
3: Doncs és una història molt maca, records a la teva dona, que fa molt temps que no la veiem,
4: però
3: la coneixem, estupendo.

Venecia sin ti, que Charles Aznavour va publicar en castellà el 1964, s'ha convertit en un autèntic clàssic romàntic de la música de tota la dècada. Per cert que fa alguns anys es va estrenar una pel·lícula biogràfica d'Aznavour, que va passar gairebé sense pena ni glòria, i que jo penso que va estar prou bé i que és recomanable si la pots repescar en alguna plataforma. Aznavour havia nascut el 1924 i va morir el 2018 actuant en directe gairebé fins al final. Havia fet 80 pel·lícules, 180 milions de discos va vendre. I parlant de pel·lícules, quina seria la cançó de banda sonora o el tema instrumental que més t'ha agradat? Me'n dius només un? Per correu electrònic, sisplau, aquí a cocodrilclub@gmail.com. Ara mateix estem obrint la gran cortina vermella que deixa veure la gran pantalla on projectarem una pel·lícula que has escollit tu.

0: You Take My Heart Away, em prens el cor. Bill Conti, des de la banda sonora original de la primera entrega de Rocky, que l'amic Sergio Romano, de Terrassa, vol dedicar-la a la seva dona, Marifé. Ens diu al final del seu correu: aunque te pueda parecer extraño, estamos juntos desde los 18 años, las 24 horas del día. Ya que trabajamos y vivimos juntos, somos unos supervivientes. Doncs moltes felicitats. Ah, y seguiré insistiendo con el Ayuntamiento de Terrassa para que te traigan aquí de una vez. Gracias por todo y por hacernos la vida un poco más llevadera. Un abrazo, Sergio Romano de Antonio. Moltes gràcies per les teves paraules.
1: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Heu vist el piano? On és? Ah, mira, mira, aquí està el piano. A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, per la FM, algunes d'elles també en simultani per la TDT, és a dir, per al canal de ràdio de la tele, i ara també a través de DAB+. Sempre a prop teu. I si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar-los en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu. Els trobaràs, per exemple, a iVox.com. També a YouTube, i a Spotify, i a Apple, i a Amazon Music. No perdis la sintonia. I participa. Per correu electrònic. Envia'm un e-mail aquí a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Explica'm coses. Diu: hola, Albert. Fa anys, amb la meva esposa Lourdes, vam anar a una sala de ball on tu punxaves tota la música pop-rock, i ara hem descobert recentment el programa Cocodril Club a Spotify i no parem d'escoltar-lo en el cotxe, a la platja, a casa. Aprofito per desitjar-te salut i que continuï la música per molts anys. I ja que estem, punts suspensius, que a mi m'han agradat sempre els punts suspensius, ja ho sabeu, els que em coneixeu. Diu: quan tenia 8 anys, escoltava una cançó que després vaig saber que era del grup Paper Lace, The Night Chicago Died. Per cert, tot això qui ens ho diu? Perquè és que és un correu llarg, però fins al final... Ah, no ens diu el nom. Pere Ponsa. Doncs aquí la tens, va ser un One Hit Wonder molt potent de 1974.

El seu èxit per sempre d'aquest grup britànic anomenat Paper Lace va arribar al 1974. La noche en que murió Chicago. La història d'un enfrontament armat fictici entre la policia de Chicago i la banda d'Al Capone.

I com a mi, a les festes particulars dels anys 70 em deien el Capone los discos, perquè llavors no s'utilitzava l'expressió punxadiscos o DJ o DJockey, doncs segueixo posant una part del correu que agraïm molt d'en Pere Ponsa. Hi ha una banda dedicada a cançons ballables que ens les guardem per al nostre espai Els Més Ballats de la Història. També li va semblar una veu potent la de Jimmy Cliff en el tema I Can See Clearly Now. Però mira, l'escoltem una mica. Ara t'explico.

està gens malament, aquesta versió. Perquè és una versió que es va publicar per una pel·lícula molts anys després de la versió original que ara escoltarem. Jimmy Cliff, nascut a Jamaica el 1944 i que ens deixava el 2025, la va gravar el 1993 per una pel·li que es va dir Cool Runnings. Però Jimmy Cliff ens recorda moltes nits de farra amb un gran clàssic dels 80, Reggae Nights, que m'han agafat moltes ganes de posar-lo, tot i que no està programat, però el programa l'anem improvisant sobre la marxa. Doncs sí, és una versió d'un tema original de Johnny Nash, que tampoc ja no està entre nosaltres, que havia nascut a Texas el 1940, ens va deixar el 2020, i que la va publicar, fixa't, la de Jimmy Cliff és del 93 i l'original, doncs, de 21 anys abans, de 1972. A mi particularment m'agrada més l'original, en aquest cas.

Johnny Nash, al 72. I can see clearly now. Ara ho puc veure clar. Que quan tens aquesta sensació és molt reconfortant, oi? Ah, però... Tornant al vell amic Jimmy Cliff. Un record per aquelles discos, per aquelles pistes dels anys 80 i per la nostra joventut amb el Reggae Night. Yeah, my...

però l'amic Pere Ponsa, que ens ha descobert com per casualitat a Spotify i ara diu que escolta el programa a tot arreu, al cotxe, a casa, a la platja, doncs també ens recomana recuperar When Tomorrow Comes dels Eurythmics. Em sembla també una altra gran cançó. Bona memòria i bon gust, amic Pere. És una cançó de 1986 dels britànics Eurythmics, que eren Annie Lennox i Dave Stewart. La cançó vol dir Quan arribi demà.

When Tomorrow Comes. Quan arribi demà. Annie Lennox i Dave Stewart, els Eurythmics, des del 86. I l'amic Pere Ponsa, que no ens diu des d'on ens escolta, però diu que ens escolta a tot arreu. Diu, cada cop m'agrada més la versió de Nina Simone de To Love Somebody. Doncs ja és difícil, perquè és que l'original és tan guapa. Deixa-me-la gaudir uns instants, eh? To Love Somebody. Estimar algú.

Nina Simón del 69. Versionant un tema de 2 anys abans dels Vigis, que, per cert, una versió, a qui ens agrada jugar amb les versions? Gràcies, Pere, perquè l'estem estrenant, no havia sonat mai el programa. Nina Simón havia nascut a Carolina del Sud el 1933 i va marxar a França el 2003. I una última proposta, de moment, de l'amic Pere Ponsa. Coffee black, cigarette, start this day like all the rest. First thing every morning that I do, start missing you.

0: Ens diu al final del seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com l'amic Pere Ponsa. Entre tanta bona música, tinc a casa el long play d'en Tomeu Penya, Els Cors Ferits, versió de Some Broken Hearts Never Mend, de Don Williams. En qualsevol cas, és un plaer escoltar el programa i també l'altre programa que fas, Una Vida de Ràdio. Salut, Pere Ponsa. Doncs sí, és una cançó molt maca, eh? Alguns cors trencats no es reparen mai, seria la traducció literal. Però l'amic Tomeu Penya li va dir Els Cors Ferits.
1: Un cafè, un cigarret i una dona que m'estreny fort. I enmig de vestides amoroses, bevet seu record.

0: La versió original d'aquesta cançó, la de Don Williams, que escoltàvem abans, es va publicar el 1977. I Tomeu Penya la va versionar al català el 1990 amb el títol dels Cors Ferits. Don Williams, el seu autor, havia nascut a 1939 i ens va deixar el 2017. Bueno, però al mateix Tomeu Penya li preguntàvem en certa ocasió aquí al programa...
1: Tomeu, m'agradaria molt saber quina cançó t'hagués agradat escriure.
2: Bé, moltes, però... N'hi ha una que sempre m'ha impressionat per la seva senzillès i per com ho diu i la manera que ho canta, i és la cançó més versionada de la història. I esta d'ahir d'en Paul McCartney.
1: Te'n recordes de la primera vegada que la vas escoltar?
2: Sí, me'n recordo, la vaig trobar molt estranya, perquè estàvem acostumats, jo de nit, en 14-15 anys, estàvem acostumat a... els Beatles, així com sortien en aquell moment, i sense més ni manco, ve aquella cançó melòtica, només amb una guitarreta i un cello. També encantat, i vaig quedar encantat. Vaig quedar encantat, i jo sé per què és, així entenc per què la cançó més votada com la millor cançó del segle passat.
1: Sí, sí, original del 1966, que és quan es va complicar.
2: Sí.
1: I pots estar content, no?, d'haver-te pogut dedicar tota la vida al que més t'agrada i poder viure de la teva feina.
2: Sí, és un dels poquets cantautors, som un dels poquets que sempre he pogut viure del que m'agrada, i clar, després de tant d'anys, penso que som més de 40 anys dedicats a la música, 33 anys com a cantautor, i he pogut viure dignament, i això és difícil, i avui en dia tinc tantes i tantes de tuixa, mai hem vist un de tantes.
1: I per molts anys que sigui així, també.
2: Ah, sí.
1: A tu et continuen agradant les dones, també, no?
2: Més que mai. Més que mai, perquè la millor pec les últimes coses, però jo ara prenc unes pastilles que fan anar fort com un mag de torrent, i m'estic més espalda d'una cotorra de dona que tots els frares del món.
1: Estic molt content d'haver-te retrobat, com sempre. Moltes gràcies, molta sort, Tomeu.
2: A vosaltres, adéu.

0: la cançó més escoltada de tots els temps, Beatles Forever. Algú va dir, comencem a envellir quan matem l'esperança, quan deixem de somriure, quan deixem de somiar.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: All Hit Radio.
3: Cocodril Club.
4: Oh, se está bien con la radio.
3: Cocodril Club, amb Albert.

0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Coco? Tranquil.
1: Tranquila.
0: Estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. Ah, però si a més és la teva, la de la teva generació, molt millor, no? Gràcies a tots els que dediqueu un temps a escriure'ns, a enviar-nos correus electrònics i gràcies també per la vostra paciència, perquè la veritat és que sortosament en rebem molts més dels que podem atendre a cada programa i per això van amb una mica de retard. A Sabadell sempre hem tingut moltíssims amics i amigues. Per exemple, en Toni Pardo, que des de Sabadell ens diu: «Et demano del Dr. Hook Cuando te enamores de una mujer bonita, perquè a mi em va passar quan va sortir aquesta cançó. I va ser molt maco mentre va durar. Però ho recordo sovint i ho recordo amb molt de carinyo». Doncs és una cançó de 1978-1979, abans les cançons duraven molt més. Va ser número 3 setmanes i el Dr. Hook era Ray Sawyer, que per cert ens va deixar el 2018 amb 81 anys. És l'icònic vocalista que recordareu amb el Parche. Em sembla que Parche en català es diu Pegat. La cançó, com la noia de la que parla, també era molt bonica.

mai quan t'enamores d'una dona bonica? Et comences a complicar la vida, però... mentre funciona, és meravellós, oi, Toni? Toni Pardo, de Sabadell, gràcies per la teva proposta del Doctor Who and the Medicine Show. Del 78, però per molts cocos seria imperdonable no escoltar la cançó amb la que vam conèixer aquesta formació 6 anys abans. Sylvia's Mother. Una balada lacrimògena que ens agradava ballar de dos en dos.

0: la mare de Sílvia. La història d'aquell pobre noi que estava enamorat de la Sílvia, però la Sílvia passava molt d'ell. Ni tan sols es posava el telèfon. Li demanava a la mare que li posés excuses i al final el noi li va dedicar una cançó a la mare de Sílvia. Gràcies, amic Toni de Sabadell. I de moment ens quedem amb la proposta que des de Manresa ens fa l'Andrea Jornet, que ens demana Telephone Line de la Electric Light Orchestra. Diu, són els meus preferits. Doncs aquesta cançó és del va sortir en single el 1977, quan ells encara no eren gaire coneguts, però és tan bona com totes les demés. Moltes gràcies, Andrea. Salutacions als Cocos de Manresa i no perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per estar en connexió. Gràcies per tornar a la ràdio. Algú va dir, si no fas res estúpid mentre ets jove, no tindràs res de que riure quan siguis vell. Ei, participa. Quina és la teva?
2: Mira, em dic Joaquim, soc taxista aquí a Barcelona i, si és possible, m'agradaria escoltar a l'Adriano Celentano, al Breguero.
1: Doncs gràcies a tu, en nom de tot el gremi de taxistes que segueixen, com sempre, escoltant la ràdio i que gràcies a ells arribem també als seus clients.

En una altra hora de programa escoltàvem Aznavour, ara escoltem Adriano Celentano. T'has parat a pensar a quin altre programa escoltaràs aquestes coses, aquests intèrprets, aquestes cançons? Has connectat amb el Coco. El Coco representa una època en què compartir música significava reunir persones, pujar el volum i crear records que encara avui segueixen sonant a la memòria. L'amic taxista volia recuperar aquest pregueró que va tenir tant d'èxit als anys 60 i que Adriano Celentano també la va publicar en castellà. Rezaré amb aquest títol. Por ti, rezaré. Que me diste tu amor. Que no té gaire a veure amb el títol original anglès. Mi dolor, rezaré. Però que ha estat un tema recurrent sempre al llarg de la història d'aquest programa. Adriano Celentano, en la seva versió en italià, s'hi va estar 5 setmanes en el número 1 a Itàlia. Adriano ara té 88 anys. Nascut a Milà, tant a Itàlia com a Espanya, va sonar molt més la seva versió que l'original de Beanie King en aquell 1962. Per cert que el company DJ, mestre de DJs, Jordi Carreras, m'ha regalat uns arranjaments nous que ell ha fet jugant amb les màquines de l'original de l'Stand By Me, però mantenint l'essència original del tema. I fent-lo molt més ballable. Per això omple la pista. Els diumenges a la tarda, quan encara tenim l'oportunitat de fer aquest programa de ràdio adaptat a sessió de ball. Encara no has vingut? Doncs aviat farà 15 anys que ho fem, diumenges a la tarda. Contra tot pronòstic, cada vegada en som més. Cada vegada està més maco, allò. Un ambientasso, la millor música de les últimes dècades. Diumenges tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona.

0: Quin tamarro, eh? Absolutament intemporal. Des de 1962, ara, en aquesta versió actualitzada, no comercialitzada, un regalet que m'ha fet el meu amic Jordi Carreras i que ens fa ballar els diumenges a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona. Arribau 242. Aquesta és la teva, Gabriel.
1: Well, I've seen you before on the discotheque floor. You were driving me out of my
0: mind. I a mi també m'agrada molt. I a mi també em porta records de nits fantàstiques.

Max Exit de Suzy 4 al 77. El 78 va ser número 4 al Regne Unit i número 5 a Alemanya. If you can give me love. Si no em pots donar amor, afegeixo jo, dóna'm música. Gràcies per el teu correu des d'Andorra, Gabriel Marín.

0: If you can give me love, si no em pots donar amor. Susy 4, 1978, ella havia nascut el 1950 a Detroit, Michigan.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.

0: Gràcies per estar en connexió. A qualsevol de les 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris per la FM, algunes també per la TDT, i ara també a través de DAB+. El nou sistema d'emissió que s'està imposant a Europa. Ah, però que no ens toquin la nostra estimada FM, eh? Que no ens la tanquin, que no ens la paguin, que forma part de la nostra vida. Recorda que aquí tens una segona oportunitat per si has fet tard, per si t'has dormit, per si no et vols perdre res, pots recuperar els últims programes emesos, per exemple, a la plataforma iVox.com, també a Spotify o a YouTube. És gratis, és fàcil, és ràpid, i si ens descarregues, doncs ens pots escoltar quan vulguis, quan vulguis, allà on vagis. Ja saps que el mar o la muntanya, sempre el coco t'acompanya. Per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des de Rubí l'amic Pep Ruiz, que ens diu... Hola, Albert, escolto des dels Maya Musicals. Ha, caramba, gràcies per la memòria auditiva. Diu, m'has acompanyat en molts viatges, perquè he treballat de comercial per tota Espanya. Abans et gravava els programes en casset a Rubí i me'ls emportava de viatge per tot arreu. Ara, amb els podcasts, és més fàcil. En recordo una nit molt especial de 1992. Et proposo escoltar Peor para el sol de Joaquín Sabina. Una abraçada des de Rubí, d'en Pep Ruiz. Doncs mira, abans d'escoltar la cançó, recuperem què ens va dir en certa ocasió el mateix Joaquín Sabina sobre les cançons.
1: Las canciones que yo amo son o debieran ser más simples. Yo creo que cosas que no caben en el género poesía las pide a gritos el género canción. Por ejemplo, creo que una canción, cuanto más cursi, mejor. Si tiene una gota de hortereza, mejor. Si es desconsolada y demagógicamente triste, muchísimo mejor. Las hermosísimas canciones populares de José Alfredo, a Violeta Parra, a Machín, a yo qué sé, no tienen demasiado que ver con la literatura. Es otro vehículo muy especial, ¿no? Es un género que va, francamente, directo al corazón, es un hombro donde llorar, ¿no? Lo popular puede ser, con perfecto derecho, demagogia. A condición de que se enseñen las cartas. Es decir, y cursi. Nadie va a pedirle a Machín que no sea cursi. Lo que nos gusta es que sea cursi, ¿no? Y demagogo, José Alfredo es el más. Por ejemplo, el más. Dice, que te den lo que no supe darte, aunque yo te haya dado de todo. Es impresionante el tipo, ¿no? Qué cara más dura. Bueno, eso es lo que nos gusta. Así que la canción es un género que permite las mayores infamias, y no solo las permite, sino que le vienen bien a las canciones.

calor para el sol formava part de l'àlbum Física i Química que Joaquín Sabina va publicar el 1992 i que va ser disc de l'any, és a dir, el disc que va estar més setmanes en el número 1, sobretot gràcies al primer tall de l'àlbum I nos dieron las 10. Què tal, com van les coses, Coco? Tot seguit, un correu, si més no curiós, reflexiu. L'envia des de Molins de Rei en Joan Marín. Hola, Albert. Suposo que no sóc l'únic desencisat amb tot el panorama actual. Segurament no sóc l'únic dels cocos que segueix el programa que necessita un bri d'esperança. Sé que tard o d'hora escamparà I per compartir aquest sentiment m'agradaria escoltar Who'll Stop the Rain? Ah, la Creedence.

Full Stop the Rain, qui aturarà la pluja. De 1970 i de l'àlbum Cosmos Factory de la Creedence Clearwater Revival, metàfora sobre la desil·lusió, la confusió política i els temps difícils. Ens diu en Joan Marín, també m'agradaria escoltar Well, My Guitar Gentle Weeps. Perquè diu, realment estem adormits. Mentre la meva guitarra plora suaument, 1967.

While My Guitar Gentle Weeps. Mentre la meva guitarra plora suaument. Una de les poques ocasions que Lennon i McCartney van deixar els altres dos, George Harrison i Ringo Starr, que col·loquessin alguna cançó en els seus àlbums. Eren muy suyos los chicos.

La cançó es va incloure en el doble àlbum conegut com Àlbum Blanc el 1968. Sí, l'autor era George Harrison i la cançó portava el famós solo de guitarra que va tocar el seu amic Eric Clapton. Significa una reflexió sobre la tristesa, la desharmonia i el desamor universal. Però també va ser una crítica silenciosa a la tensió que llavors vivien els Beatles. Hi havia mal rotllo entre els components de la banda. George Harrison es va inspirar en el concepte xinès del I Ching, que creu que tot està connectat.

All You Need Is Love. Tot el que necessites és amor. Els Beatles de 1967. Amb una crida a l'amor universal. A la pau. Com la força més poderosa per unir la humanitat. I l'amic Joan Marín, de Molins de Rei, diu que també podríem afegir Here Comes the Sun. És una delícia tornar-la a escoltar. George Harrison la va escrita al jardí de la casa de camp del seu amic Eric Clapton. Expressa un missatge d'esperança després d'una etapa difícil. Aquí arriba.

Here Comes the Sun, aquí arriba el sol. George Harrison per als Beatles, per l'àlbum Abbey Road del 1969. Del mateix any de Hair, l'òpera pop o rock, himne hippie, que també ens demana recuperar l'amic Joan Marín des de Molins de Rei.

ens diu Joan Marín, tal vegada hem tornat a la situació dels anys 70 amb Vietnam per Ucraïna, l'Orient Mitjà, com sempre. Es van escriure tantes cançons per la pau. On són els activistes amb guitarra d'enguany? On són els concerts com Africa AIDS, Bangladesh, Illa de White, etc.? Què se n'ha fet del Fes l'amor i no la guerra? Mentre la meva guitarra plora i jo amb ella. Com va dir Miguel Hernández, dejadme la esperanza. Gràcies. Joan Marín de Molins de Rei, que comença el seu correu dient: suposo que no sóc l'únic desencisat amb tot el panorama actual. Segurament no sóc l'únic dels cocos que segueix el programa que necessita un bri d'esperança. Sé que tard o d'hora escamparà i per això recordo algunes cançons per compartir aquest sentiment.

aquesta cançó sobre el festival de l'illa de Wight també té una història molt curiosa. Va ser un gran èxit aquí amb una banda teòricament dita Kerouacs, però mai ningú ha sabut qui eren. Segurament eren cantants i músics de laboratori d'aquests que estaven en plantilla en una companyia discogràfica. Com a anècdota, la van publicar en castellà, però el disc es va gravar a França. I com que només tenien aquesta cançó i havien de posar alguna cosa a la cara B del single, no se'ls va acudir una altra que posar a la cara B la mateixa cançó, però al revés, la qual cosa resultava realment insuportable, com ara pots comprovar, Coco.

Anteriorment, aquest invent l'havia utilitzat John Lennon a l'àlbum Revolver. White is White, una cançó d'amor i llibertat, que la cara B, el títol, també estava escrit al revés. És impronunciable, una cosa així com I'll see it twice. El Festival de l'Illa de White es va celebrar el 1970, entre el 26 i el 31 d'agost, a Afton Down, a Anglaterra, i està considerat un dels concerts més grans de la història perquè va reunir més que Woodstock. La xifra estimada és de 600.000 persones. I en ell van participar llegendes com Jimi Hendrix, en una de les seves últimes actuacions, The Doors, The Who, Johnny Mitchell, Miles Davis o Leonard Cohen. El festival va marcar una mica el final del somni hippie dels anys 60 i l'últim festival massiu en aquesta illa, fins que va tornar al 2002. Però, tornant a la cançó és original del cantant francès Michel Delpeche, que també va fer una versió que escoltem amb Dennis Russos en un programa de televisió.

0: La mala notícia és que el temps vola. La bona és que tu ets el pilot.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: I aquí a cocodrilclub@gmail.com rebem aquest correu. Hola, Albert, sóc la Fineta de l'Ametlla del Vallès. Escolto el teu programa sempre des del cotxe del meu marit, que és un molt i molt seguidor teu. Crec que busques cançons que ja ni es recorden i vas i les poses en antena. I així es poden tornar a escoltar. Em podries posar Aleluia cantat per la Maciel? Ja sé que l'autor de la lletra és Luis Eduardo Aute, però a mi m'agrada més la versió de la Maciel. Em fa sentir molt gran, fantàsticament gran. Moltíssimes gràcies, fina aventura. Doncs sí, és d'una època del 1967 que l'Aute escrivia cançons pels altres, però ell encara no les gravava. Més tard va gravar aquest, que va ser el primer èxit de Maciel, el 1967.
2: Por estas cosas y por...

una jove Maciel, perquè ella havia nascut a Madrid el 1947 i aquí tenia 20 anys, era el 1967, la cançó i la versió que ens ha demanat la Fineta de l'Ametlla del Vallès. I com sempre, marxem ballant. En aquest cas, barrejarem l'espai als més ballats de la història amb aquella pregunta que et fem de tant en tant. Recordes el primer disc que et vas comprar? I si no el recordes, m'envies un e-mail i em dius quin és el primer que recordes, que estarem encantats de compartir-lo. Encara que en aquest cas escoltarem només una miqueta. Aquí a Cocodril Club, a @gmail.com. Dancing, dancing. Ens escriu la Montse Roset, que diu: el meu primer disc va ser el Max Mix de l'estiu 1997. És una compra cutre, sens dubte, diu la Montse. La raó de la compra era que era la banda sonora d'un estiu que va ser històric per mi. Els altres oients del Cocodril van dient discos de persones cultes, com Rod Stewart o Sau, i jo em vaig comprar un recopilatori de carrer amb músiques facilones com El Venao, El Venao.

I acabem el programa d'avui amb el correu d'en Benet de Sant Vicenç de Montalt, que diu que com a cançó lenta escolliria aquesta. Una de 1959, de Paul Anka. Posa el teu cap sobre la meva espatlla.

0: put your head in my shoulder.
1: Put your lips next to mine, dear.
0: Polanka, que encara està en actiu, en l'actualitat té 85 anys i està treballant, està cantant, està publicant discos des de finals dels anys 50. L'amic Benet de Sant Vicenç de Montalt diu: aprofito per indicar-te que la meva discoteca de bons records era el Club d'Ara de Mataró, on el Get It On dels T-Rex em feia sortir a la pista. Gràcies per tot, Benet, bona musa. Bueno, els tiranosaurus rex de veritat es van extingir fa uns 66 milions d'anys, més o menys. Però els T-Rex de Mark Bolan van triomfar el 71 amb aquest Get It On, posa-t'hi. Unes gotetes de glam rock per demanar-te, com sempre, que procuris ser feliç. Val la pena intentar-ho, Cocodril.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

finals dels 90. Això és Jordi Casas House, no cal dir si el programa es diu Jordi Casas House, que em dic Jordi Casas. I res, que com és habitual, us donem les gràcies

també de iVox o bé de YouTube. També saludem els companys i companyes que ens escolteu en línia o bé des de, per exemple, aquests altaveus intel·ligents o bé, per exemple, el que és el més habitual encara avui dia, hi ha moltíssima, moltíssima gent que escolta la ràdio a que no sabeu des d'on. Des de la ràdio. Per tant, saludem els companys i companyes que m'esteu sentint des de la FM a llocs com el Ripollès, a l'Empordà, a la Selva Gironina, Girona Capital, el Gironès, a Malleu i l'Osona, també, per exemple, el Baix Llobregat, el Vallès, el Maresme, Barcelona de Ceba, àrea metropolitana, el Bages, l'Anoia, Lleida, terra ferma, terres de Ponent, incloent els companys del Pallars Jussà i el Pallars Sobirà. També, com no, els companys i companyes que escolteu Jordi Casas House des d'Andorra, o bé Formentera i Ibiza,

la deixarem sencera perquè avui tenim un carregament brutal de música. Rider, això es diu Set Me Free. I ara, molta atenció a aquesta senyora que es va donar a conèixer, bé, amb moltes cançons, però una d'elles era My Baby Just Care From Me, que es va editar als anys 80. Ella ens va deixar el 2003, es deia Nina Simone, i Solomon, un home que remixa i punxa 80s, ha remixat aquest Take Care

senyor Jordi Casas House i Hit Parades. Aviam si en algun moment em treus, encara que sigui amb una veu amb off, així, o fent un jingle. Jordi Casas...

Molt bé, doncs, per bé o malament, estem punxant en viu i en directe. Això és Jordi Casas House. Era Nina Simone, World Song, remix de Android. Per cert, ara mateix, m'agradaria comentar-vos que aquest programa també s'escolta des de Miami. Hi ha un noi que sembla James Bond, es diu Ovidio, i va a treballar amb un cotxe a piles i porta el Jordi Casas House a través del podcast, eh? És increïble. Carrega el cotxe, va a treballar escoltant Jordi Casas House. I des de Miami...

bonic remix que ja us vàrem posar totalment en exclusiva en darreres edicions de Jordi Casas House. Darius Sandstorm, una obra mestra dels anys 90, una cançó que va elevar les pistes de ball a l'infinit amb un remix que va aparèixer fa molt poc en exclusiva. Ens el vam passar, el vaig punxar per a vosaltres i ara hi tornem perquè és boníssima. A més, han sortit ara, posteriorment, darrers remixes de diferents artistes i productors. Molt bé, aquest senyor té un radio show, es diu Drum Code, es diu directament Adam Beyer, i aquest és el remix de We Come One de Faithless. Rolo, Maxi Jazz, en Pau Descansi, i Sister Bliss, Faithless, We Come One.

0: Doctor House, m'han crescut les orelles. Ja m'havien dit que sota el Jordi Casas House tenia efectes secundaris.
1: Jordi Casas House.

tancament bestial, són anys 80, i de fet ell va començar amb una cançó que es deia Weekend als anys 80, és Todd Terry amb RZA, amb una cançó que es deia Break the Cycle, donant pas a Echoes from the 90s amb Desmond Samuel featuring Atlantic Ocean.

estic aquí tota sola, amb unes ampolletes d'aigua mineral i res més. Back in the day, we were all

never danced before.

0: bum, bum, tot el sant dia, eh? No podeu posar una cançó normal amb melodia, amb instruments. Això no és música. Això és una rentadora espatllada fent hores extres. La mare que us va aparracar.
1: Wait a minute, my... Girl, oh, shit!
2: Jordi Casas House.
1: But I say

0: pujat molt en aquest programa. Es diuen Earth and Days i això...
1: Turn up the pace.
0: Baby Bass, from Manila. Baby Bass és el de Faithless, que ara té un restaurant que es diu El Born

Days. Us deixo amb aquesta bonica cançó de Jonas Blue i Who, directament des de Malta, un home que ens passa un munt de promos i cançons exclusives per a vosaltres. Doncs res, ens hi retrobem a la propera edició de Jordi Casas House, Jonas Blue Who, això es diu Go2.0. No és altra cosa que aquella cançó de Mojo de l'any 2000 que es deia Lady, d'aquella manera vilment samplejada.

0: Jordi Casas House.
1: Jordi Casas, estic tip i posant la ràdio i només sento carregató.
2: No!

Nenes i sobretot les mares de les nenes. Si veieu en Jordi Casas, sortiu corrents. És pitjor que per la ràdio. VIP 45. Als 70s, 80s i 90s, a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic.

0: Aquí el teníem, Richie Rawet, Sergio Oca i el camerunès Jules Bicoco l'any 1983 en aquest projecte que es va fer, de fet, molt i molt popular en aquell moment. Una autèntica revolució de sons amb Jules Tropicana. D'aquesta manera, doncs, iniciàvem nova hora d'èxits i una nova edició del VIP 45. Avui, doncs, en aquesta sintonia i en aquesta emissora de ràdio. Tenim per endavant, doncs, moltíssimes coses perquè junts escoltem i recordem, com sempre, aquí en el VIP 45. Sigueu tots, doncs, molt benvinguts.
1: VIP 45. Els èxits i novetats del segle passat amb Josep Lloret.
0: Tenim moltes cançons per escoltar, tenim cançons molt interessants. Ara mateix amb Marcel Faubert i la Folly Club. Aquest és el Rock Folly. Viatjant, doncs, cap a mitjans de la dècada dels 80. I és el que fem, repassar els 70s, 80s i 90s en aquesta cita, en aquest VIP 45. Per endavant una hora i ben carregada d'èxits. Rebeu, doncs, una molt forta abraçada de jo mateix, un servidor...

95. Molt bé, i anem per més produccions, més cançons, aquí en el VIP 45, ara mateix un any ja. Ken Laszlo, recordarem el seu Hey, Hey, Guy.

0: Diguéssim que aquesta cançó que escoltem ara mateix és la melodia que el va fer llançar directament a l'èxit. Una va, doncs, que va liderar moltíssims projectes musicals a Itàlia, a part del seu nom, doncs, artístic, Ken Laszlo. Estic parlant del mateix Gianni Coraini. Projectes com Rick Fellini i d'altres. Van fer, doncs, que Ken Laszlo fos una de les figures i una de les veus més conegudes de l'Italo Disco d'aquell moment. En els mitjans dels 80, una dècada de glòria per Ken Laszlo. Melodia protagonista en aquesta edició. Tenim d'altres, atenció, perquè arriba Bon Funky amb Delegation.
1: Els 70, 80 i 90, a VIP 45.
0: Avui l'escollida és el You and I dins el The Best of Delegation, el nou de B, que és l'àlbum, doncs, que recollia aquesta cançó. Que gran, que bona la cançó. Una d'aquelles que recorden com un èxit absolut. You and I. Atenció, perquè després arribarà una de les cançons de l'Eurodance més important també dels 90. Estic parlant de la banda Eiffel 65 i una de les seves cançons molt conegudes com és el Move.

0: els creadors d'aquell Blue a l'any 1998. Aquí els teníem, arribant directament des d'Itàlia, l'Eurodance, l'Italodance d'aquell moment. Amb la mà del raper Gianfranco Randoni, els DJs Gabri Ponte, el conegut Gravy Ponte, i Maurizio Lovina eren els protagonistes dels Eiffel 65.
1: Els 70s, 80s i 90s, a VIP 45, amb Josep Lloret.
0: Magazine 16, la cançó era original. Molt original. Però també va ser èxit, i molt a més. La recordem, Don Quixote. O Don Quijote, millor dit. És aquesta que ara escoltem dins el VIP 45.